0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash
0: FM.
2: L'emissora
0: que mana.
1: Flash
0: FM.

0: Vale.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Eo, les 6 del matí, bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Hola, hola.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
1: Com esteu? És dilluns. Benvinguts, benvingudes a un nou Flash Matí. Des d'ara i fins a les 11, avui amb el número 1 de la setmana, de nou, com en primera cançó. Molt bon dia, som-hi.

0: Per segona setmana consecutiva és el número 1 de Flash FM, Jay Wheeler, amb una proposta anomenada De Lejitos, la primera de totes les cançons que sonaran al llarg d'aquest matí a Flash FM.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Escolta, anem per feina, va. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova entrega del despertador més potent de Catalunya i Andorra. Som el Flash Matí des d'ara i fins les 11, amb una única missió, espavilar tot el territori. Aquells i aquelles que esteu ben... anava a dir ben desperts, al contrari, potser bueno, us heu llevat, no? Heu parat el despertador, heu sortit de casa, esteu al cotxe, a la carretera... Com diuen, de cuerpo presente, perquè desperts i despertes poca cosa, no? Doncs precisament per això està aquí aquest programa, per ajudar-vos. Nova setmana en marxa. Que ràpid ha passat el cap de setmana, eh? Que ràpid s'acaba, tu. No sé vosaltres, però ha estat molt intens, eh? Aquí, amb les festes que vam tenir, les preuniversitàries de la província de Barcelona, de la província de

0: Tarragona, Lleida. Hem estat també a la Festa Major de Badia del Vallès, una autèntica bogeria, davant de milers de persones. I clar, de cop, ostinent, torna a ser dilluns, què ha passat aquí? Doncs anem a fer-ho fàcil, per favor, Aquí l'Héctor Ortega, 5 hores de programa per endavant. Hi ha molts premis, evidentment, molts detalls per, bueno, a canvi de que estigueu a l'altra banda ben a tope de bon matí, d'acord? D'aquí una estona ja comencem a entrar en detall, però per fer 5 cèntims avui tindrem entrades pel Cher Festival. Pel proper mes de juliol, festival a Barcelona amb un cartell de luxe. Tindrem al llarg de la setmana entrades dobles, abonaments dobles. També us regalarem petards, perquè ja s'apropa Sant Joan, és la propera setmana, i també tindrem aquesta setmana lots de petards, la traca i, evidentment, la samarreta. Cada dia això no falla,
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Però el que sí tenim, sobretot, és una playlist superxula pensada per a vosaltres. Avui donant el tret de sortida amb aquesta 100% d'estiu, Omar Kurz. Això es diu Coco. Bon dia! Bon dia!

0: Azio International Love. És de Pitbull i de Chris Brown de l'any 2012. Mare meva. Jo no sé a vosaltres, però em porta una de records, això. Ui. Quasi millor que no us ho expliqui, eh? Som al Flash Matí. Bon dia.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: Efectivament, drames fora, eh? Drames fora. És molt d'hora pel matí, les 6 i 13 minuts exactament. Però, bueno, escolta, tenim el ritme necessari per començar aquí a fer les primeres passes, els primers quilòmetres del dilluns i d'aquesta nova setmana. Ara amb la Tini. Això es diu Dos Amantes.
2: Sí, sí, sí.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Quin profe recordeu i per què?
2: Un tros de pa com les que ja no queden.
3: Vale.
2: I després una de l'institut que es deia Sabina Mármol. Que fumava molt.
1: Hola.
2: I un dia li vaig preguntar si estava embarassada i el que estava era gordeta.
1: Va.
2: I va fer a classe i mai més va ser la mateixa professora.
3: Normal, també t'ho dic, normal, tio.
4: Sense dubte era tautologia perquè la profe estava tremendíssima. I ningú faltava tautologia.
3: Ja, ja.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Aquest és el hit mundial, podríem dir, dels Figaflauas. No sé si han arribat a tot el món, però jo crec que sí, eh? O haurien d'haver arribat. La Marina està morena, el flash matí d'aquest dilluns. Bueno, d'aquest 15 de juny del 2026. Bon dia, com esteu? Què tal? Aviam. Obrim el WhatsApp del programa 628-06-0513. Avui, al llarg d'aquesta setmana, us estarem regalant abonaments perquè aneu al Share Festival. Bravo! 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Amb Mike Towers, per exemple, Lola Índigo, estarà també De La Fuente, Omar Kurz, Juan Magán, J.C. Reyes. Aquest és el cartell, una part del cartell del Share Festival amb Flash FM com a emissora oficial. Aviam, si algú d'aquí vol participar, si algú d'aquí ja vol començar a provar sort, aviam si s'emporta un abonament doble per anar de festival al Share Festival el proper mes de juliol. Gratis, evidentment, gràcies al Flash Matí. Ja podeu començar a contestar la pregunta del dia. Dos punts, atenció. La pregunta és, què faries si el teu artista preferit et fa pujar a l'escenari?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Vinga, va. Què faries si el teu artista preferit et fa pujar a l'escenari, eh? Jo què sé, cridar com un boig, per exemple, eh? Saludar la teva mare, eh? Mira, mama, estoy en el escenario. Et posaries a cantar amb, aquell cantant o alguna cosa així? No sé. Què faries, és la pregunta, eh? Si el teu artista preferit et fa pujar a l'escenari. 628-06-0513. Abonaments dobles en joc per anar de festival al Share Festival 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. J.C. Reyes també és un dels del cartell, eh? I avui no podia faltar en aquesta edició del Flash Matí, la primera d'aquesta nova setmana. Loquita, bon dia a tothom!

Jo crec que el títol queda bastant clar, eh? Es diu Muchacha, és Aïssa, RVFV i Kremli, tres artistes junts amb un dels cracs d'aquesta setmana, Flash FM. Muchacha, el Flash Matí, camí a 2:07. De seguida, l'informatiu amb la Paula Montes, abans del Benito, per favor. Baile inolvidable. Pues, oh.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 6:45. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", una manifestació convocada pels sindicats contraris al preacord amb Educació. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents a la protesta i els organitzadors en 25.000. D'altra banda, els bombers ja han pogut estabilitzar o controlar els 3 incendis que s'han declarat aquest diumenge a la tarda a Catalunya. Ara treballen amb desenes de dotacions per controlar i extingir els focs actius, tant a la Noguera i a Cervià de les Garrigues ja estabilitzats, com a la Serreta, a prop de Vilafranca del Penedès, ja controlat. I Donald Trump ha anunciat un acord amb l'Iran per allargar l'alto el foc a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha assegurat en un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha felicitat totes les parts negociadores. Trump també ha dit que l'acord implica l'aixecament immediat del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz a partir de divendres, quan es firmi el document. Els esports. El Joventut va quedar eliminat a les semifinals de l'ACB de bàsquet a mans d'un València amb una gran temporada darrere. El partit es va jugar a l'Olímpic de Badalona i els visitants ja van començar amb un 3-11 que va marcar tot el ritme del partit. En futbol, golejada per 7-1 d'Alemanya sobre Curaçao, que es estrenava una cita mundialista, i avui juga la selecció espanyola a les 7 de la tarda contra Cap Verd. I finalment, en motor, Lewis Hamilton va guanyar ahir a Barcelona la seva primera cursa en Ferrari.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Els diu No se ve, és el so d'Emilia, el so argentí, per excel·lència d'aquests artistes com ella. N'hi ha de tants argentins que no paren, tu. En aquest cas, l'Humila Seca l'ajuden una miqueta. Aviam, ajuda. Paula Montes.
1: Bon dia.
0: Bon dia. On tenim el Jan avui? On tenim el Jan Ponsa?
1: Doncs, mira, millor no direm on està el Jan, pobret, per la seva intimitat, però...
0: Ah. Hola, Jan. Ui. Com ha anat el cap de setmana, Jan Ponsa? Ui. Què tal tu, Paula, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Héctor, com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé.
1: Has descansat aquest cap de setmana?
0: No gaire.
1: Bueno, no això gaire. És bona senyal, a vegades.
0: Ja descansarem algun dia, no et preocupis.
1: Exacte, quan ens morirem descansarem segur.
0: Per desgràcia. Escolta, Paula, una cosa. Avui comencem a sortejar entrades pel Share Festival.
1: Ai, que guai!
0: Tu voldries anar a veure Juan Magán?
1: Home, doncs sí.
0: O Marc Urs.
1: Que m'encanta aquesta
0: per
1: cançó.
0: Exemple. O Lola Índigo, o Mike Towers. Avui fem una pregunta, que és la següent, Paula. Què faries si el teu artista preferit et fa pujar a l'escenari? Què faries tu si l'Omar Kurz amb el Coco et diu, Paula, puja a l'escenari?
1: Em ficaria molt vermella i no sé com actuaria, la veritat, perquè ballar i tal em faria massa vergonya. Suposo
0: no,
1: que posaria al seu costat i esperaria que ell fes alguna cosa, no? En plan, agafar-me així una mica o alguna cosa així.
0: Totalment passiva, eh?
1: Totalment
0: NPC,
1: passiva. No, però super, eh? Seria carn de meme que flipes.
0: Què faríeu vosaltres si el vostre artista preferit us fes pujar a l'escenari?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Avui i al llarg de la setmana, abonaments dobles per Share Festival el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Aviam, Paula, com es presenta aquest dilluns?
1: Doncs avui tindrem un dia amb algunes bandes de núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia i pot ser que alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda poden haver-hi ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu que poden venir acompanyats de tempesta o calamarsa. No tindrem gaires canvis pel que fa a la temperatura i seguirem amb aquest ambient càlid des de primera hora del matí, tot i que la temperatura màxima no pujarà tant com ha fet aquest cap de setmana.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs tenim 23 graus al Garraf, 15 a Tàrrega, 19 a Roses i 15 a Tremp.
0: Molt bé, gràcies, Paula. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aviam el Jan. No, està igual. No remunta. Som al Flash Matí. Són ABL.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Hola!
2: Hola, bon dia!
1: Hola! Què tal, com et dius?
2: Flora, Flora.
1: I des d'on truques, Flora? On estàs tu ubicada?
2: De Manresa.
1: Manresa,
3: ai,
1: olé.
3: Molt bé. Flora, que ens han dit que Manresa són molt infidels, eh?
2: Sí, això diuen.
1: Això diuen. Ah,
2: això diuen.
1: Tu no en saps de ningú, no? Ara diràs que no, clar, què has de dir?
2: No, ara no.
3: Ella no ho és.
1: Molt bé, Flora, escolta, quina
2: ara
1: il·lusió.
2: Ara ja no.
1: Ah, hola! Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: diu solucions i no problemes. Tant de bo la vida fos tan senzilla, eh? Oh. Zero problemes i, bueno, moltes solucions. Figa flauas, tant de bo, ho intentarem, eh? 6:49, pràcticament, d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Dale, dale, som al Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega. Què tal, com esteu vosaltres, eh? Com porteu això de matinada valent en un dilluns tan tonto com aquest, eh? Meitat de mes, literalment. Tenim 5 hores per endavant, ja sabeu, cada dia de 6 a 11 som la vostra rutina matinal, eh? Bueno, volem formar part d'aquesta rutina matinal, evidentment. I avui també tenim, ja sabeu, regals, us regalem entrades pel Share Festival. 24 i 25 de juliol. Repassem les primeres respostes a través del WhatsApp, ja sabeu, el 628-060513. Volem saber què faríeu si el vostre artista preferit us fes pujar a l'escenari, per exemple, a les actuacions del Share Festival. Imagina't què vas a veure, jo què sé, el Mike Towers, que és el teu artista preferit, i et fa pujar a l'escenari. Què faries? Aviam.
1: Hola, un dia, pues, si el meu artista preferit em faria pujar a l'escenari, em ficaria supernerviosa, però jo crec que l'abraçaria.
0: Ah, sí?
1: L'abraçaria, segur que sí. L'abraçaria per tocar-lo, no sé. A veure si em toca les entrades. Gràcies.
0: Ai, tu tocaries a l'artista, eh, també. Què faríeu vosaltres si el vostre artista preferit us fes pujar a l'escenari?
2: Bon dia, flaixeros.
0: Hola.
2: Doncs jo segur que em pujaria a l'escenari i em podria ballar amb l'artista, a cantar, tot a disfrutar-ho com si fos jo l'artista del moment, també.
0: Ah, punyetera.
2: Vinga, bon dia.
0: Bon dia, igualment. Gràcies pel missatge. Diuen també per aquí, bon dia, Héctor i Gemma. Si em toquen les entrades, aniré amb la meva filla, que té 14 anys i es mor per anar. Molt bé, doncs gràcies per participar. Diu, si ens pugés l'Omar, diu, la meva filla moriria doblement. 1, perquè li encanta, i 2, es quedaria morta quan en posés a ballar davant de tanta gent. Ai, sí. Vosaltres què faríeu? Aviam.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Aquesta és la mecànica si voleu guanyar entrades dobles, abonaments dobles per anar al Share Festival 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
4: Com m'agrada.
0: Vinga, va, som-hi. Gràcies per ser-hi. Som el despertador que té més música de bon matí. Per tant, demostrem-ho. Deixem-nos d'històries i fem sonar Farruko, Gracie, Steve Aoki. Això es diu Ya Pa' Qué. Ya Pa' Qué.

0: Tema de l'Unai i de Chris Jedi de fa 7 temporades, 7 anys enrere hem anat per recuperar aquesta que podríem considerar un dels himnes ja del reggaeton, eh?
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Va, dilluns en marxa, 15 de juny del 26. De seguida ens plantem a les 7 d'aquest matí d'avui. Però hem de fer sonar una de les cançons noves a la programació de Flash FM. Ugel amb Imael Ángel i Ultra Naté, Moving to the Sun. I'm moving to the sun. Ja veuràs quin tros de tema. Ja veuràs, ja.

0: final de curs. Després de l'aturada durant l'estiu, avisen que començaran el curs que ve amb més vagues i mobilitzacions, seguint la línia de les protestes actives a Madrid i al País Valencià. I el cas Endic s'embolica cada cop més. La defensa assegura que els missatges sobre matar el seu pare que va enviar Jonathan Endic 5 mesos abans dels fets s'han tret totalment de context. En un comunicat a l'agència EFE denuncien que s'han publicat amb l'únic objectiu de retorçar la veritat per inculpar d'homicidi Jonathan Endic. Els esports. El Joventut va quedar eliminat a les semifinals de la CB de bàsquet a mans d'un València amb una gran temporada darrere que va començar dominant el partit que es va jugar a l'Olímpic de Badalona, amb futbol golejada per 7-1 d'Alemanya sobre Curaçao, que s'estrenava en una cita mundialista. I avui juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra Cap Verd i, finalment, en motor, Lewis Hamilton va guanyar ahir a Barcelona la seva primera cursa en Ferrari.
1: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: cançó que es diu Dai Dai, la cançó del Mundial. I a més, el megacrack de la setmana també, importantíssim. Gemma Manzanera, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal com esteu?
0: Molt bé, doncs ja està, tu, s'ha acabat el cap de setmana i avui doncs toca començar la setmana, la nova setmana, ben amunt, per favor, eh?
1: Sí, clar, quin remei, no queda un altre.
0: Com ha anat el teu cap de setmana, Gemma?
1: Doncs molt bé, molt entretingut, la veritat.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, he anat al cine.
0: Quina? Has vist el dia de la revelació?
1: Sí,
0: ah, jo també.
1: Un xusto total.
0: No, per què, eh?
1: Héctor!
0: Bueno, a veure, tampoc és un peliculón, no és la peli de l'any, però jo què sé, és entretinguda.
1: És un xusto.
0: Per què? Bueno, no facis spoiler, eh?
1: No diu res de nou i
0: ja.
1: Al final et quedes igual i ja està, no direm res més.
0: És veritat que quan acaba la peli és com que podria tornar a començar una altra pel·lícula, que seria la pel·lícula de veritat.
1: El CGI molt dolent, els actors l'únic que se salva, però els protagonistes es queden molt buits, la història no balla per tot arreu.
0: Què vol dir el CGI?
1: Els efectes visuals.
0: A veure...
1: És horrible.
0: Sí, ja, sí, potser no s'ha gastat molt de diners, no?
1: Clar, els animals, el zorro que surt, per favor, és que això... En un videojoc surt millor.
0: Escolta, mireu la pel·lícula si voleu, però ja... Quasi que no, eh? No, no sé, és igual.
1: No la mireu.
0: Aviam, va, no veure en marxa del Flash Matí, el que sí podeu mirar és el que ara mateix us explicarà la Gemma.
1: Mira, ara mateix heu d'anar al Google Earth, d'acord? Que és on pots veure la Terra.
0: Ja.
1: Perquè tenen una cosa experimental, que és el simulador de vol.
0: El lloro, eh?
1: Sí, és que és real que t'has de treure un curs per poder portar aquest avió. Que, de fet, pots escollir entre dos avions. Com hi podeu accedir? Aneu al Google Earth, aneu a la pestanyeta de... eines,
0: sí.
1: I allà baixa tot us posa Google Fly, d'acord? O sigui, per

0: Va.
1: Simulador de vol.
0: Que posa que està en estat d'experimentació, òbviament. Mira, jo hi he entrat, pots escollir entre dos avions.
1: Sí.
0: I és molt xungo d'arrencar això, eh?
1: O sigui, literalment, sí, pots estar volant una mica, flying free, sí, literalment. Flying free. per on vulguis del món,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ho pots fer amb un joystick d'un típic controlador de la, sí, del videojoc o amb el ratolí i el teclat, d'acord? Però ja us dic que és una miqueta complicat, eh?
1: Bueno, està guapo, podeu provar-ho, eh? Aviam.
0: Sí.
1: Però tu veus el món real o és...
0: El món real, sí, sí, realment. Sí, eh? És el Google Earth, però tu vas com amb un avió volant per sobre del mapa.
1: Que guapo.
0: Per sobre de la Terra.
1: Que guapo. Estic com avança tot plegat, eh? Ara és em
0: difícil,
1: sento molt
0: eh?
1: Gran, ja, a poc a poc. Em jo sento estic... cada dia més gran, eh?
0: Estic donant voltes aquí com una tonta, no sé portar
1: això. Apren a volar, tia, apren a volar.
0: Que difícil és.
1: 7 i 6 minuts.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Vinga, va, gràcies per ser-hi. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Aló. Hola, bebé.

Si me tiras un dardo más, me vas a matar, ¿eh? Eso explicaban aquí al Romeo Santos y al Prince Royce amb el seu Dardos. Ara mateix, les 7 i 13 minuts d'aquest dilluns, 15 de juny, som al Flash Matí de Flash FM, de 6 a 11 cada dia, i a més avui amb abonaments dobles perquè aneu al Xer Festival. Bravo! De seguida us recordem la pregunta que podeu contestar avui al llarg del programa a través del 628-06-0513. Abans Bad Bunny, sona Nueva York.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
3: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
4: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
5: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
4: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
6: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
15: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
18: Andorra. Flash FM 93.8.
19: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
20: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
21: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
22: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.
23: Flash.
24: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
25: Ah, no? I com us ho heu fet?
24: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
25: Ui, sí! No sento res.
26: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
27: Encetem nou concurs a flaixandorra.com.
0: aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
2: La música que t'agrada sona a
1: Flash.
2: Flash FM. Flash Matí.

0: Estiets amb el remix del Món DJ i del DJ Cap de avui de nou al Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Abdul Ortega, com estem?
0: Què passa, penya, com esteu? Bona entrada de setmana, eh? Bona,
1: i tant, i tant, i tant.
0: Bona jornada.
1: Vinga,
0: aviam, avui tenim entrades perquè aneu al Share Festival de gratis el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, amb artistes com el Juan Magán, De La Fuente, Mike Towers o Marcus, Lola Índigo, oh! Flash FM és l'emissora oficial. I la pregunta és la següent.
1: Què faríeu si el vostre artista preferit us pugés a l'escenari?
0: Olé!
1: Clar, clar.
0: Seria molt, molt top, això, eh?
1: Uau.
0: Diuen per aquí, bon dia, jo si pogués pujar a l'escenari, saltaria d'alegria i cantaria i ballaria amb el meu cantant preferit. Estaria superagraïda, evidentment, eh?
1: És el que s'ha de fer.
0: Diuen, si el meu artista preferit em digués de pujar a l'escenari, li diria de cantar junts davant de tanta gent. Seria la bomba.
1: Home, doncs sí, és que això és únic, és únic.
0: Aviam, hola, hola.
2: Bon dia, flasheros. Pues jo li demanaria que pugés també la meva parella. I allà mateix li demanaria el matrimoni.
1: Sí, home.
2: Hola, que vagi bé.
1: Vinga.
0: Que guai, no?
1: Bravo.
0: Hosti, això devia de ser...
1: Això seria un puntazo.
0: Un record impressionant,
1: bueno,
0: eh?
1: A no ser que ella li faci vergonyeta, perquè imagina't que et demanen matrimoni davant de milers de persones, tio.
0: O que et diu que no.
1: O que et diu que no. Això ha passat molts cops, eh?
0: Imagina't davant de tot el públic, per favor, per favor. Aviam, digueu la vostra, va.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Què faries si el teu artista preferit et fes pujar a l'escenari? Són entrades pel Share Festival 24 i 25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona.
4: Bon dia, doncs jo crec que, a part de posar-me com una boja, cridant, saltant i tal, crec que em sortiria directament donar-li una abraçada o algo, i després, òbviament, que em gravessin. Que em gravessin, perquè això quedaria per la història. Espero no durar molta pena i ja està, mantenir la dignitat.
0: Bueno.
4: Vinga, que vagi bé el dia.
1: Igualment.
0: Es fa el que se pot, eh? Se fa el que se pot.
1: Amb el carbassot, i tant, i tant.
0: Sí. Vinga, va, camí a 8:15, som al Flash Matí, gràcies per ser-hi, tenim molta música, perquè és el que millor se'ns dona aquí al programa.
1: Totalment.
0: Les cançons, eh?
1: Vinga.
3: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: I mira, un parell d'artistes que també formen part del cartell del Share Festival són Kid Voodoo i J.C. Reyes.
1: Oh, mira que bé.
0: Actuaran per separat, però aquesta cançó la van fer conjuntament fa uns mesos. Es diu Me Mareo.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Tarda d'ahir marcada per importants retencions per accedir al Principat d'Andorra, una d'elles arrel d'un accident entre una motocicleta amb matrícula espanyola i un turisme andorrà que va obligar a la tarda a interrompre temporalment la circulació a la carretera nacional 145 en els dos sentits. Un sinistre que va provocar importants retencions als accessos del país i que va requerir la intervenció d'un ampli dispositiu d'emergència, inclòs un helicòpter medicalitzat. El motorista, que va resultar ferit de gravetat, va ser evacuat a l'Hospital de la Seu d'Urgell. I a la carretera C14 es va recuperar la normalitat després que els bombers de la Generalitat estabilitzessin l'incendi forestal que es va declarar a l'entrada del poble de Pons. El foc va obligar a tallar la via durant diverses hores i va generar retencions importants en una jornada marcada per l'operació Retorn del cap de setmana. Les flames van afectar una zona de vegetació propera a la carretera que connecta amb la Seu d'Urgell. I dins dels sinistres del cap de setmana, lamentar la mort d'un excursionista que perdia la vida dissabte a la tarda després de patir una caiguda d'uns 100 metres al port de Medacorba, a la zona de Lins, al Pallars Sobirà. L'accident es va produir en un indret proper a les fronteres d'Andorra i de França. I anem a altres temes. El Ministeri de Salut investiga un possible brot de gastroenteritis detectat al Col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany. Les autoritats sanitàries van tenir constància dissabte d'un nombre superior a l'habitual de casos i van coordinar-se amb la direcció del centre i el Ministeri d'Educació per activar els protocols corresponents. Les famílies dels alumnes afectats van ser informades de la situació ja durant la mateixa jornada de dissabte a la tarda. A Andorra la Vella, el Comú ha iniciat una campanya de sensibilització i control relacionada amb l'ús dels vehicles de mobilitat personal, especialment patinets elèctrics. L'operatiu contempla inspeccions en diferents punts de la parròquia i recorda les principals obligacions dels usuaris, com la prohibició de circular per zones reservades a vianants, l'edat mínima de 16 anys per conduir aquests vehicles i la necessitat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. Deixem enrere un cap de setmana amb moltes activitats arreu del país. A la capital, dissabte, es va inaugurar oficialment la plaça del poble d'Andorra la Vella. A Canillo, la segona edició de l'Internacional Fodifest va concloure amb prop de 5.000 visitants a l'antic càmping Pla. La xifra representa un increment del 43% respecte de l'edició anterior. A la Massana, el Festival d'Astronomia Andorra Coma Pedrosa va reunir prop de 600 persones a les diferents activitats programades. I a Escaldes-Engordany, la festa de la parròquia va celebrar la seva jornada central ahir diumenge amb l'arròs de muntanya com a principal reclam gastronòmic. El Comú va preveure repartir més de 1.200 racions, una quantitat similar a la de l'any passat, en una jornada marcada per l'ambient festiu i la participació ciutadana.
1: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: És matí, és dilluns 15 de juny del 26.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
2: Com m'agrada!
0: I ara mateix passen 6 minuts a 2:15. Anem a aixecar una mica, no? It's that-

0: Aquest és el Màquina Time, un dels himnes actuals, de Dimitri Vegas i Like Mike, sonant de nou a Flash FM. Bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Ai, m'he posat molt nerviós perquè s'apropa Sant Joan. La propera setmana ja tenim aquí els petards i tota aquesta moguda anual. La nit del soroll, la nit de la més curta de l'any, també.
1: Exacte, hem de canviar l'hora, no?
0: Què dius de canviar l'hora?
1: Per Sant Joan no es canvia l'hora.
0: Què dius de canviar l'hora, tia? A terra, Gemma.
1: Mira, jo no puc més. A mi em tenen boig amb això de canviar d'hores.
0: Però què? Paula Montes, hola, ajuda'ns. Hola, bon dia. L'hora no s'ha de canviar.
2: Diria que no, però per la teva tranquil·litat t'he de dir que es canvia sola el mòbil. Per tant, ja
0: però,
2: ens ho trobarem.
0: Gemma, l'hora ja es va canviar.
2: Sí, no?
1: Mira, ja és la segona vegada que dic als oients de Flash m'han dit que es canvia l'hora.
0: Però és que no, o sigui, el tema és que és la nit més curta de l'any per un tema astronòmic de la Terra i la seva moguda amb el sol.
1: Seguiu, perquè... Seguiu.
0: Exacte, jo volia fer publicitat de la traca, d'acord?
1: No, sí,
0: la puc fer ja, tranquil·lament. Perquè a la traca, fins al dia 19, en productes seleccionats, la segona unitat surt per només un euro, Un euro! Petards, bateries, fons, coets, hi ha de tot per petar-ho aquesta revetlla. Consulteu les condicions a la botiga i prepareu-vos per fer la grossa aquest Sant Joan amb la traca!
1: Ole!
0: I atents i atentes perquè tenim regals de la traca al Flash Matí.
1: Totalment.
0: D'aquí a poc us expliquem el que heu de fer per aconseguir-los, per guanyar-los.
1: Molt bé.
0: Aviam, Paula, on t'has trobat el Jan avui? Fent caqueta al lavabo.
2: No me l'he trobat, pobret.
1: S'està cagant el Jan,
2: Sí, una abraçada.
0: Jan, no està.
1: Ai, aquesta gastroenteritis.
0: No està disponible. Vés a saber què va menjar el Jan aquest cap de setmana.
1: Vés a saber.
0: No vull ni saber.
1: Vés a saber el que s'ha fotut a la boca.
0: Paula, estàs tu, per sort, aquí per explicar-nos el temps de cara aquest dilluns,
2: Exacte. Avui tindrem un dia amb algunes bandes de núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia i alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda poden haver-hi ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu que poden venir acompanyats de tempesta o calamarsa. No tindrem gaires canvis pel que fa a la temperatura i seguirem amb aquest ambient càlid que hem notat des de primera hora del matí, tot i que la temperatura màxima no pujarà tant com ho ha fet aquest cap de setmana.
0: Molt bé, repassem alguns valors d'ara mateix.
2: Tenim 23 graus a Badalona, 18 a Falset, 17 a Balaguer i 12 a Puigcerdà.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Hem de parlar d'un artista d'aquests que estarà al Sonar 2026. Sami Virgi, el divendres 19 de juny a Sonar. Hi ha una cita amb aquest productor i DJ sortit dels soterranis de Newcastle i que ha arribat fins als escenaris dels grans festivals,
1: Molt bé!
0: Aviam, perquè el conegueu una mica, el que caracteritza Sami són les seves produccions descaradament divertides i la seva gran actitud sobre l'escenari. La seva fórmula de l'èxit és ritmes half-step animats.
1: Ah, molt bé, fantàstic,
0: Baixos potents i tornades vocals que queden al cap del públic durant hores. Ha col·laborat amb el raper Skepta i ha compartit cabina amb artistes com Skrillex.
1: Oh.
0: Debuta a Sonar i promet fer la seva sessió, doncs, que sigui una de les més divertides de la nit del divendres 19.
1: Molt bé.
0: Flash FM és emissora oficial del Sonar, que val a dir-ho,
1: Sí, tant i tant.
0: Vinga, va, tenim més música per vosaltres.
3: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Havia de sonar, sí o sí, Bad Bunny, evidentment.
1: Som-hi.

0: Olvidar-nos de tot, Cano i Justin Quiles, al Flash Matí d'aquest dilluns 15 de juny. 3:15 d'avui ara mateix. Hem d'explicar la mecànica d'un concurs que avui posem en marxa per a aquells i aquelles que estigueu ja preparant-vos per la nit més curta de l'any, per la nit de Sant Joan.
1: Exacte.
0: Aviam, ho hem de patar fort i ho hem de fer amb la traca, eh? Us deia fa un moment que tenim un concurs amb la traca per a vosaltres. Ho expliquem perquè el premi el donarem d'aquí a una hora.
1: Exacte.
0: D'aquí una hora.
1: Sí.
0: Cada dia tindrem per vosaltres packs de lots de petards, diguéssim.
1: De paquets
0: de petards de la traca.
1: De diferents maneres, exacte.
0: Llavors, la mecànica és la següent, el lloro.
1: Mira, cada dia us direm una frase, d'acord? La frase d'avui la dic ja, Héctor?
0: Bueno, no, primer explica la mecànica i llavors diem la frase.
1: Vosaltres el que haureu de fer per participar és enviar un WhatsApp al 628-06-0513 dient-nos el vostre nom i la vostra localització, d'on sou, d'acord? Què passa? D'aquí una horeta us trucarem. Trucarem a un número dels que hagin enviat un WhatsApp i haureu de continuar la frase que us direm nosaltres, d'acord?
0: Ho teniu a Instagram. Si aneu a @flashmatí a Instagram, teniu el vídeo, el vam publicar ahir. Hi ha un carrusel de fotos cada dia.
1: Sí.
0: Doncs hi ha una frase secreta. És com allò de la targeta de l'hormiguero.
1: Sí, farem el mateix. Trucarem i direm què és el que quiero. Doncs en comptes de què és el que quiero, començarem la frase i vosaltres l'heu d'acabar.
0: Digues la frase d'avui, va.
1: Un resplandor y hace pum. Ja està aquí la traca.
0: Per tant, aquesta és la frase d'avui, eh?
1: Exacte, vosaltres haureu de dir ja està aquí la traca.
0: Un resplandor y hace pum i ja està aquí la traca. Si voleu participar, WhatsApps al 628-06-0513, nom i ubicació, nom i localitat. I d'aquí una horeta, entre aquells i aquelles que ens envieu el missatge, trucarem algú en mode aleatori.
1: Sí.
0: I si respon correctament aquesta frase, s'emportarà un lot de petards la traca. Tenim un avui i, doncs, al llarg d'aquesta setmana, un cada dia.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: De 6 a 11 a Flash FM.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: col·lectiu Peruca Bill. T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
3: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
2: Ahora se enfrentan a la tecnología.
4: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
2: No te pierdas el reencuentro más esperado.
5: Bonnie aún nos necesita.
2: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
6: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas, solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
7: Aquest estiu arriba la 8ª edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
8: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
13: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
14: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
13: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
15: Organitzat per DSL Esports.
16: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
17: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.com i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
11: Flash FM Andorra, 93.8.
18: Flash FM.
11: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Aquest és un dels hits mundials de Noel. Reggaeton, podríem considerar clàssic ja, aquestes alçades, del 2018. Amanece, el flash matí d'aquest dilluns. Bon dia.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Finalment s'ha arribat a un acord de pau a l'Orient Mitjà confirmat pels Estats Units, l'Iran i també el Pakistan, que ha fet de mediador en el conflicte una treva que s'ha de signar aquest divendres a Ginebra i que ha de posar fi, teòricament, als bombardejos a tota la regió, també al Líban. En el moment que sigui oficial, també suposarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz. D'altra banda, els docents s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa" en l'última mobilització abans de final de curs. Després de l'aturada durant l'estat, avisen que començaran el curs que ve amb més vagues i mobilitzacions, seguint la línia de les protestes

0: Alemanya sobre Curaçao, que s'estrenava en una cita mundialista i avui juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra Cap Verd. I finalment, amb motor, Lewis Hamilton va guanyar ahir a Barcelona la seva primera cursa en Ferrari.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Per segona setmana consecutiva, Jay Wheeler és el número 1 de Flash FM al calibre 45. De lejitos. 8 i 4 minuts ara mateix. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Clor Ortega? Molt bon dia, com
0: estàs? Què passa, família? És dilluns. Tenim tota la setmana per endavant. El cap de setmana ha passat volant.
1: Massa ràpid.
0: Ja hi tornem a ser, però escolta, fem-ho fàcil, fem caliu, fem família, per favor.
1: Vinga.
0: Ara que ja s'han acabat els exàmens de la SELE, hem tingut un cap de setmana de festes wrap-up molt potent, també, eh?
1: Ho he vist a les xarxes socials, déu-n'hi-do. I ara que parles de la SELE, hem de dir que al País Basc hi ha hagut una miqueta de moguda, d'acord?
0: Sí.
1: Per algunes notes de la selectivitat, de fet, a les notes d'euskera.
0: Sí.
1: Per què? Doncs perquè molts alumnes, masses alumnes, han rebut un zero patatero a la nota de l'examen d'euskera, exacte. I ells, doncs, han denunciat que alguna cosa no quadra, saps?
0: Tant i sabem zeros, què ha passat o què?
1: No és normal. No sabem el que ha passat, el que sí que la universitat ja ha corregit un petit error informàtic que havia detectat, però...
0: Home, petit no era l'error informàtic,
1: però, escolta, han solucionat aquest error, però els zeros continuen estant. O sigui que potser és... També diuen que pot ser perquè molts estudiants veníem de centres concertats on es feia majoritàriament en castellà, d'acord? Vale. I llavors allà a la SELE els van barrejar amb els altres, hi havia uns que sabien més euskera que els altres, tal i qual i pasqual. Però bueno, ara diuen que ells, els alumnes i els pares, volen que tornin a revisar els exàmens.
0: Normal.
1: I s'estan mobilitzant perquè diuen que aquestes notes els poden fotre l'accés a la uni.
0: Home, a veure, clar, la mitjana baixa molt amb un ceraco, eh?
1: Amb un zero, però
0: un tros de zero, eh?
1: És molt estrany que no sàpiguen dir res en euskera.

0: clar,
1: que no, doncs deu ser un petit error d'aquests, com tu dius.
0: Que no. Jo crec que és que no tenen ni idea.
1: No ho sé. En tot cas, si algú d'allà ens està escoltant per la raó que sigui, ja ens explicareu al final com acaba.
0: És com si aquí una concertada, Héctor, la gent no sapigués parlar català. Clar, si una escola només parla en castellà i a casa també, doncs potser...
1: Bueno, no ho sé, aquí hem celebrat que les Pau ja es van acabar, doncs, aquesta passada setmana. Això és amb el que ens hem de quedar aquí, va.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
1: I amb la graciosa del Quevedo.

0: dinosaurosa.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.

la seva carta de presentació aquí a Flash FM. Ara fa ja uns quants mesos. 8 i 14 minuts ara mateix d'aquest dilluns 15 de juny. Això continua amb la Bat Gyal i el Chencho Corleone.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
2: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
1: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a bord als seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
2: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flaix FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
5: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flaix FM. Patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba el teu lloc en Parklink.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit de...

0: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
2: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
3: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre?
4: Tranqui, tenim la solució.
3: El 20 de juny, de 11:45 a 12:45, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Andorra. Flash FM 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Hi ha un sorrest de la vista que en trànsit tens a la carretera General 1 avinguda Salouen amb els sentits de marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
13: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
12: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
14: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
15: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.

0: Convidats a l'edició d'enguany del Share Festival 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. I us hi estem convidant, els del Flash Matí.
1: El que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628 06 05 13 i dir-nos què faríeu si el vostre artista preferit us pugés a l'escenari.
0: Imagina't que l'Omar Curs et diu: puja a l'escenari, què faries allà dalt de les, sí, al damunt de l'escenari?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Som al Flash Matí, això continua. Ara va el Benito, sona EO.
3: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Tarda d'ahir marcada per importants retencions per accedir al Principat d'Andorra, una d'elles arrel d'un accident entre una motocicleta amb matrícula espanyola i un turisme andorrà que va obligar a la tarda a interrompre temporalment la circulació a la carretera nacional 145 en els dos sentits. Un sinistre que va provocar importants retencions als accessos del país i que va requerir la intervenció d'un ampli dispositiu d'emergència, inclòs un helicòpter medicalitzat. El motorista, que va resultar ferit de gravetat, va ser evacuat a l'Hospital de la Seu d'Urgell. I a la carretera C14 es va recuperar la normalitat després que els bombers de la Generalitat estabilitzessin l'incendi forestal que es va declarar a l'entrada del poble de Pons. El foc va obligar a tallar la via durant diverses hores i va generar retencions importants en una jornada marcada per l'operació Retorn del cap de setmana. Les flames van afectar una zona de vegetació propera a la carretera que connecta amb la Seu d'Urgell. I dins dels sinistres del cap de setmana, lamentar la mort d'un excursionista que perdia la vida dissabte a la tarda després de patir una caiguda d'uns 100 metres al port de Medacorba, a la zona de Lins, al Pallars Sobirà. L'accident es va produir en un indret proper a les fronteres d'Andorra i de França. I anem a altres temes. El Ministeri de Salut investiga un possible brot de gastroenteritis detectat al Col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany. Les autoritats sanitàries van tenir constància dissabte d'un nombre superior a l'habitual de casos i van coordinar-se amb la direcció del centre i el Ministeri d'Educació per activar els protocols corresponents. Les famílies dels alumnes afectats van ser informades de la situació ja durant la mateixa jornada de dissabte a la tarda. A Andorra la Vella, el Comú ha iniciat una campanya de sensibilització i control relacionada amb l'ús dels vehicles de mobilitat personal, especialment patinets elèctrics. L'operatiu contempla inspeccions en diferents punts de la parròquia i recorda les principals obligacions dels usuaris, com la prohibició de circular per zones reservades a vianants, l'edat mínima de 16 anys per conduir aquests vehicles i la necessitat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. Deixem enrere un cap de setmana amb moltes activitats arreu del país. A la capital, dissabte, es va inaugurar oficialment la plaça del poble d'Andorra la Vella. A Canillo, la segona edició de l'Internacional Foodie Fest va concloure amb prop de 5.000 visitants a l'antic càmping Pla. La xifra representa un increment del 43% respecte de l'edició anterior. A la Massana, el Festival d'Astronomia Andorra com a Pedrosa va reunir prop de 600 persones a les diferents activitats programades. I a Escaldes-Engordany, la festa de la parròquia va celebrar la seva jornada central ahir diumenge amb l'arròs de muntanya com a principal reclam gastronòmic. El Comú va preveure repartir més de 1.200 racions, una quantitat similar a la de l'any passat, en una jornada marcada per l'ambient festiu i la participació ciutadana.

0: bailoteo. I sona Flash FM, el Flash Matí. Bon dia, vinga, 8 i 35 minuts. Aquesta setmana torna Sonar del 18 al 20 de juny. Sonar a Fira Gran Via, més gran, més intens i estrenant nova etapa. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Fira Gran Via. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb artistes com The Prodigy, Stuart, Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte David, Amelie Lenz i molts més. El cartell del Sonar és tremendo, eh? Del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via, Flash FM és l'emissora oficial.
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Molt bé, tu, així m'agrada, va.
2: Cap a Ryan Castro, cansa que ximbas...
0: Heu triat la ràdio correcta, eh? Tenim molta música per començar aquesta nova setmana. Som-hi! Ai, sí.

0: dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 8 i 39 minuts. Avui al Flash Matí hem engegat una nova setmana, la setmana dels petards la traca. Lloro perquè avui, d'aquí a un parell de cançons, regalarem el primer lot de petards la traca. Paula Montes, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aviam, Paula, si tu entens la mecànica del concurs, perquè ho hem explicat abans, però anem a repetir una miqueta la moguda perquè ho sapigueu. Avui, d'entrada, sapigueu que tenim un lot pels peques de la casa, d'acord?
1: Vale.
0: Lot de petards la traca per viure una nit de Sant Joan molt xula. El que heu de fer és el següent.
1: Envia un WhatsApp al 628-06-0513. Ens heu de dir el vostre nom, la vostra ubicació i d'aquí molt poquet trucarem a una d'aquestes persones i direm una frase, al principi d'una frase, i vosaltres l'heu de continuar correctament.
0: Perquè us feu una idea, és com allò que fan a l'Hormiguero, de saber lo que quiero, la tarjeta de l'Hormiguero, doncs és el mateix, d'acord? Passa que la frase la teniu a Instagram, @flashmatí.
1: La diem, no, també?
0: Digues-la, digues-la.
1: Un resplandor y hace pum! I hasta aquí la traca.
0: Què et sembla, Paula? Què n'opines?
2: Home, doncs està molt divertit. La gent pues espero que s'ocorri, no?
1: Tenim molta imaginació.
0: D'aquí a un parell de cançons trucarem a una persona aleatòria entre aquells i aquelles que ens heu enviat el missatge amb el vostre nom. Quan l'agafeu al telèfon, direm la primera part de la frase, haureu de dir la segona part. Si la claveu, us emporteu el lot del petards la traca, si no, passarem a la següent persona.
1: Next.
0: Ho farem, però, després de la predicció del temps. Paula Montes, va, vinga, avui què?
2: Doncs avui tindrem un dia amb algunes bandes de núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia i alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda poden haver-hi ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu, que poden venir acompanyats de tempesta o calamarsa. No tindrem gaires canvis pel que fa a la temperatura i seguirem amb aquest ambient càlid que notem des de primera hora del matí, tot i que la temperatura màxima no pujarà tant com ho ha fet aquest cap de setmana.
0: Ara mateix, quins són els valors?
2: Tenim 22 graus a Terrassa, 21 al Perelló, 19 a Torres de Segre i 14 a Sort.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I una mica d'escalf al Jan Ponsa, que està fent-se caca a sobre, eh?
1: S'està cagant, sí.
0: No passa res. Sona Cano. Se pone las Nike. De seguida, l'home.

0: Haciu al Golfito, és el so del Quevedo amb la nova línia. El Flash Matí, evidentment.
1: Vale.
0: De Flash FM, ja sabeu, el despertador més potent de Catalunya i Andorra. El despertador que aquesta setmana us regala lots de petards, la traca. Avui tenim un lot revetlla pels més petits, eh?
2: Sí, pels peques.
0: Aviam, abans de res, els de la traca tenen petards, bateries, fons, coets, molta varietat per passar una revetlla com cal. És el teu especialista en foc i diversió. Teniu moltes casetes, eh? La traca.cat estan allà al mapa ubicades per vosaltres.
2: Exacte.
0: Llavors, hem demanat noms a través del WhatsApp. Ara mateix trucarem a una persona aleatòria i haurà de dir correctament la segona part de la frase que us hem dit abans.
2: Quins nervis.
0: I que, a més, també teniu a Instagram.
2: Nervis, veurem,
0: però
2: eh?
0: Però no la repetirem ara mateix. O sigui, ara, literalment, estem trucant en directe a una d'aquestes persones que s'han prestat voluntàries.
2: Han de dir-ho bé, eh?
0: És la Laura Martínez. Estem trucant a la Laura Martínez. Veiem si l'agafa la Laura.
3: Diga.
0: Laura!
2: Un resplandor ya se pum!
0: Laura.
3: Ah, un moment. Laura.
0: Un resplandor ya se pum!
3: Ah,
0: sí, no, Laura, no. Canviem. Oh, hem de passar a la segona persona que s'ha presentat voluntària per aquesta, per aquest premi, aquest lot de petards, la traca.
2: És que no t'ho esperes, és normal.
3: Està aquí la traca? Hola?
0: Hola.
2: Un resplandor ja se pum!
3: Ja està aquí la traca.
0: Ah, és veritat. Laura, ets tu? Pensava que t'havia penjat.
3: Sí.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, la Laura s'emporta aquest lot de petards, la traca. Bravo, Laura! Bravo, Laura! Laura, t'emportes un lot de petards la traca per, en aquest cas, és pels peques de la casa. Segurament tu tens algun peque, no, Laura?
3: Sí, tinc dos, sí.
2: Ah, molt bé.
0: Bravo, Laura. Moltes I ja gràcies. Està aquí la traca. Bueno, al final l'has hagut de mirar, no? Has hagut de tirar de xuleta.
3: Sí.
0: Bueno, no passa res.
3: No m'esperava.
0: Teníem una persona allà plan B per si de cas, però no ha fet falta, eh? Al final no ha sigut necessari.
2: Era per tu, el destí ho ha volgut.
0: Laura, gràcies per estar atenta al programa. No, no pensis que te farem les dades, vale?
3: Vale, gràcies.
0: Adéu, fins ara.
2: Adéu.
0: 8:49. El Flash Matí continua, ja sabeu, fins les 11 a l'altra banda. I ara viatjant directament cap a Puerto Rico amb el Clarence, amb el Love. Tota la setmana estarem regalant petards de la traca per preparar una revetlla de Sant Joan meravellosa.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
0: Tres dies d'autèntica bogeria a la

0: que es diu Perucabil.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci and Esport.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Si vols viure al Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que s'esgotin, eh? El dia 1 d'agost, aquell dissabte, Roses s'omplirà d'estrelles. Tindreu actuant a Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Waswell, Pastis, tota l'energia de Masia amb els seus DJs residents, tot plegat al llarg de 14 hores de música, repartit tot plegat en 4 escenaris. Què esperes, eh? No esperis més. Entrades disponibles a mediterraneafestival.es. mediterraneafestival.es. 1 d'agost a Roses. Flash FM és l'emissora oficial. Serà espectacular.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Finalment s'ha arribat a un acord de pau a l'Orient Mitjà confirmat pels Estats Units, l'Iran i també el Pakistan, que ha fet de mediador en el conflicte. Una treva que s'ha de signar aquest divendres a Ginebra i que ha de posar fi, teòricament, als bombardejos a tota la regió, també al Líban. En el moment que sigui oficial, també suposarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz. D'altra banda, els docents s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa" en l'última mobilització abans de final de curs. Després de l'aturada durant l'estiu, avisen que començaran el curs que ve amb més vagues i mobilitzacions, seguint la línia de les protestes actives a Madrid i al País Valencià. I el cas Endic s'embolica cada cop més. La defensa assegura que els missatges sobre matar el seu pare, que va enviar Jonathan Endic 5 mesos abans dels fets, s'han tret totalment de context. En un comunicat a l'agència EFE denuncien que s'han publicat amb l'únic objectiu de retorçar la veritat per inculpar d'homicidi Jonathan Endic. Els esports. El Joventut va quedar eliminat a les semifinals de l'ACB de bàsquet a mans d'un València amb una gran temporada darrere. El partit es va jugar a l'Olímpic de Badalona i els visitants ja van començar amb un 3-11 que va marcar tot el ritme del partit. En futbol, golejada per 7 gols a 1 d'Alemanya sobre Curaçao, que s'estrenava en una cita mundialista. I avui juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra

0: Avui, la cançó del Mundial, aquesta setmana, com a megacrack de Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: Let's go. Són les 9 i 4 minuts ara mateix, aquest dilluns. Hem de parlar de nou del Quevedo. L'altre dia vam estar jugant al joc, entre cometes, que va posar la seva pàgina web, al quevedounou.com. S'estava desbloquejant la gira per aquest... pel proper 2027.
1: Exacte. Una vegada tots els jugadors ja havien arribat al final del joc...
0: Ja tenim dates, no?
1: Ja tenim dates. Molt bones notícies pels fans de Quevedo, eh? Tenim 4 concerts a la península de la gira del Vai Futur, d'acord? En tenim 2 a Madrid, el 9 i el 10 d'abril del 2027.
0: Vale.
1: 2 a Barcelona,
0: l'1
1: i el 2 de juliol. 1 i 2 de juliol.
0: De l'any vinent, eh?
1: Exacte,
0: del 2027.
1: De moment seran les úniques ciutats on actuarà de l'Estat, però bueno, això ja ho veurem més endavant. La prevenda comença el 16 de juny pels fans registrats, eh? Mentre que la venda general, doncs, serà el dia 18 de juny. Així que, bueno...
0: Literalment demà i... O sigui, aquesta setmana és quan ja podeu comprar entrades per l'any que ve?
1: Doncs jo diria que sí, clar.
0: Sí,
1: sí, hosti, sí, sí. No crec que sigui el juny del 2027, perquè es faria massa just.
0: Tu, que ràpid, que guapo, doncs ja està, ja teniu això, aquest misteri resolt, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Després dels... De passar d'allà el joc sencer a la seva web, que semblava que no anunciava res. Per fi tenim les dates concretes.
1: Aquest joc era un vici, eh?
0: Recorda les dates de Barcelona?
1: Doncs mira, Barcelona serà l'1 i el 2 de juliol.
0: Del 2027.
1: Del
0: el Vai Futur. Quevedo.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: Bé, per fi ho hem desbloquejat. Nova hora en marxa del Flash Matí, 15 de juny del 26. Adam Omar Montes, Psycho, Arena i Sal.

han creat, jo crec que una de les cançons que més escoltareu aquest estiu, eh? Sens dubte! L'escolteu a Flash FM, on si no som al Flash Matí d'aquest 15 de juny del 26. 9 i 11 minuts, gràcies per ser-hi. Això continua ara mateix amb Sopa de Cabra, Sui Mon DJ, la nova versió del Camins. Somnis i promeses! Tots dormim.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i al Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. El trauré d'aquí, mentre que el Teatre Acadèmia s'hi representa La Ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet. I al Teatre La Biblioteca hi podràs veure L'Albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Soy Juan Magán, y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
3: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre?
4: Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 a.m. a 12:45 p.m, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, del control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Hi ha un sol estarà destaque en trànsit dins a la carretera General 1 avinguda a Salou en ambos sentits de marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
9: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
15: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
16: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
15: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
16: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
15: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
17: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
18: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: caretes i en va tenir prou el Manuel Turizo. En aquest cas el teniu amb el Marshmallow, el merengue, el Flash Matí. Bon dia. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Sí, senyor. Salut. 9 i 27 minuts ara mateix.
2: Salut.
0: Salut.
1: Gràcies, gràcies, Turizo.
0: Som el Flash Matí, el despertador més potent de tota la ràdio, eh? Però sobretot el que us posa més ritme, perquè aquí ens encanta començar el dia amb vosaltres i amb les millors cançons del planeta. I sí, regalant-vos també aquesta setmana més.
1: Sí.
0: Abonaments dobles pel Xer Festival. Bravo!
1: Com allà?
0: 24-25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona, De La Fuente, Mike Towers, Omar Kurz, Lola Índigo, Juan Magán, JC Reyes...
1: Mare de Déu!
0: Flash FM, emissora oficial. I cada dia d'aquesta setmana, un abonament doble.
1: Si voleu! Ara, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-05-13. Digueu-nos què faríeu si el vostre artista preferit us pugés a l'escenari.
0: Epa, quin és el teu artista preferit, Gemma?
1: Doncs ara mateix el Bad Bunny podria ser, no?
0: Bad Bunny, imagina't que et pugés a l'escenari. Què faries tu allà dalt, eh?
1: Doncs parrejar fins al terra amb ell, saps?
0: Bueno, si el vostre artista preferit, sigui quin sigui, us fes pujar a l'escenari, què faríeu? És la pregunta que podeu contestar avui a través del WhatsApp 628-06-05-13. En joc, entrades dobles pel Xer Festival 2026. Sona Bad Gyal!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Tarda d'ahir marcada per importants retencions per accedir al Principat d'Andorra, una d'elles arrel d'un accident entre una motocicleta amb matrícula espanyola i un turisme andorrà que va obligar a la tarda a interrompre temporalment la circulació a la carretera nacional 145 en els dos sentits. Un sinistre que va provocar importants retencions als accessos del país i que va requerir la intervenció d'un ampli dispositiu d'emergència, inclòs un helicòpter medicalitzat. El motorista, que va resultar ferit de gravetat, va ser evacuat a l'Hospital de la Seu d'Urgell. I a la carretera C14 es va recuperar la normalitat després que els bombers de la Generalitat estabilitzessin l'incendi forestal que es va declarar a l'entrada del poble de Ponts. El foc va obligar a tallar la via durant diverses hores i va generar retencions importants en una jornada marcada per l'operació retorn del cap de setmana. Les flames van afectar una zona de vegetació propera a la carretera que connecta amb la Seu d'Urgell. I dins dels sinistres del cap de setmana, lamentar la mort d'un excursionista que perdia la vida dissabte a la tarda després de patir una caiguda d'uns 100 metres al port de Medacorba, a la zona de Lins, al Pallars Sobirà. L'accident es va produir en un indret proper a les fronteres d'Andorra i de França. I anem a altres temes. El Ministeri de Salut investiga un possible brot de gastroenteritis detectat al Col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany. Les autoritats sanitàries van tenir constància dissabte d'un nombre superior a l'habitual de casos i van coordinar-se amb la direcció del centre i el Ministeri d'Educació per activar els protocols corresponents. Les famílies dels alumnes afectats van ser informades de la situació ja durant la mateixa jornada de dissabte a la tarda. A Andorra la Vella, el Comú ha iniciat una campanya de sensibilització i control relacionada amb l'ús dels vehicles de mobilitat personal, especialment patinets elèctrics. L'operatiu contempla inspeccions en diferents punts de la parròquia i recorda les principals obligacions dels usuaris, com la prohibició de circular per zones reservades a vianants, l'edat mínima de 16 anys per conduir aquests vehicles i la necessitat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. Deixem enrere un cap de setmana amb moltes activitats arreu del país. A la capital, dissabte es va inaugurar oficialment la plaça del poble d'Andorra la Vella. A Canillo, la segona edició de l'Internacional Foodie Fest va concloure amb prop de 5.000 visitants a l'antic càmping Pla. La xifra representa un increment del 43% respecte de l'edició anterior. A la Massana, el Festival d'Astronomia Andorra Coma Pedrosa va reunir prop de 600 persones en les diferents activitats programades. I a Escaldes-Engordany, la festa de la parròquia va celebrar la seva jornada central ahir diumenge amb l'arròs de muntanya com a principal reclam gastronòmic. El Comú va preveure repartir més de 1.200 racions, una quantitat similar a la de l'any passat, en una jornada marcada per l'ambient festiu i la participació ciutadana. Flash.

ella no sigue modas. Una que ha sonat a cadascuna de les festes wrap-up que ja s'han fet. S'han fet 3 de les 4. En queda una, xavals. Aquest proper divendres a la província de Girona doncs tindrà lloc la festa Flash FM, el wrap-up en concret, a la discoteca Viau de Platja d'Aro. Haurem de parlar del tema, eh?

0: esta noche. John Summit and Fercho, Chica 305. La escolteu a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Jean Ponsa. No, s'està fent caca, el Jean Ponsa està al lavabo. Paula Montes.
2: Bon dia, Héctor.
0: Bueno, tenim el Jean malaltó a casa, no passa res. És que no pots anar a sopar, depèn de quins llocs, eh?
2: Home, no, amb aquestes coses s'ha d'anar amb cuidado.
1: Ai. Amb el peix s'ha d'anar amb cuidado.
0: De veritat. Aviam, Paula, tu sí que saps del temps, també, per un dia. De cop ets superexperta.
2: Exacte.
0: Avui quin dilluns ens espera? Aviam.
2: Doncs avui tindrem un dia amb algunes bandes de núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia i alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda poden haver-hi ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu que poden venir acompanyats de tempesta o calamarsa. No tindrem gaires canvis pel que fa a la temperatura i seguirem amb aquest ambient càlid que notem des de primera hora del matí, tot i que la temperatura màxima no pujarà tant com ho ha fet aquest cap de setmana, que ha fet molta calor.
0: Molt bé, ara mateix, per exemple, quins valors trobem arreu del territori?
2: Doncs tenim 28 graus a Sallent, 28 també a Santa Coloma de Gramenet, 26 a Cambrils i 24 a Castelló d'Empúries.
0: Molt bé, Paula Montes, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara, fins demà.
0: Fins ara l'informatiu.
2: Sí, és cert. Va,
0: avui la Paula és la protagonista del programa.
1: Sí, omnipresent.
0: Escolta, si aneu cap a l'aeroport, cap al centre, cap a una estació i comença el drama, volta amunt, volta avall, on colla parco,
1: Sí, clar.
0: Doncs tranqui, no et tornis boig aparcant, perquè amb Park Click pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis.
1: Fantàstic.
0: Park Click. T'estalvies d'una mil voltes, arribes més tranquil i a sobre reservar amb antelació et pot sortir molt més barat, vale?
1: Vale.
0: Ciutat, aeroport, estació, Park Click. Busca pàrquing, deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Park Click, vale? Park, o sigui, com park...
1: Fas clic al parc.
0: I després fas clic, exacte.
1: Molt bé.
0: Per si no havia quedat clar. Dilluns en marxa, 15 de juny del 26, sona Romeo Santos. Dardos!

0: extraoficialment com a La Bombona. És la Music Sessions número 48, eh? Encara a l'espera de la 42. Quan la traurà aquest home?
1: No sé, però La Bombona és increïble, és de les millors.
0: Evidentment, avui no podia faltar per començar bé aquest dilluns, eh?
1: Quan traurà la nova? Doncs no ho sé, però va donar pistes fa poquet, no?
0: Ja, ja, seguim esperant, aviam.
1: Esperant.
0: Pel que no heu d'esperar és pels petards de Sant Joan. Bé, ja la setmana vinent s'aprova la revetlla de Sant Joan, la nit més explosiva de totes. I al Flash Matí aquesta setmana us estem regalant cada dia un lot de petards La Traca.
1: Bravo!
0: Què heu de fer? Atents i atentes, mireu l'Instagram perquè cada dia trucarem a una persona aleatòria entre els voluntaris i voluntàries que us presenteu, diguéssim.
1: Canvieu un WhatsApp, sí?
0: Això ja ho explicarem en detall demà, perquè avui ja hem fet el regal, això és perquè ho sapigueu. I us heu d'estudiar unes frases, una cada dia, Instagram, @flashmatí. Si entreu allà, mireu l'últim vídeo i us ho expliquem amb molt més detall. Hem de fer sonar droga. Última.

0: Intento meditar.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
11: I ara estic amb això.
12: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Les millors braves d'Andorra?
18: No vagis al Barra Mars.
17: Un bon bacallà al pil-pil.
18: No el demanis al Barra Mars.
17: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
18: Oblida tant del Barra Mars.
17: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
18: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
17: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
19: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
20: Concurs actiu a

Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.

Es diu Olvidar-nos de tot. És Cano amb el Justin Quiles. Una d'aquestes col·laboracions de luxe que han fet doncs, funcionar moltíssim a tot arreu aquesta cançó, eh? També aquí a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest dilluns. Avui és 15 de juny del 26. Arribarem a les 10 del matí amb ell i companyia. La plena.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Finalment s'ha arribat a un acord de pau a l'Orient Mitjà confirmat pels Estats Units, l'Iran i també el Pakistan, que ha fet de mediador en el conflicte. Una treva que s'ha de signar aquest divendres a Ginebra i que ha de posar fi, teòricament, als bombardejos a tota la regió, també al Líban. En el moment que sigui oficial, també suposarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz. D'altra banda, els bombers ja han pogut estabilitzar o controlar els 3 incendis que s'han declarat aquest diumenge a la tarda a Catalunya. Ara treballen amb desenes de dotacions per controlar i extingir els focs actius tant a la Noguera i a Cervià de les Garrigues, ja estabilitzat, com a la Serreta, a prop de Vilafranca del Penedès, ja controlat. I al Brasil, un aparatós accident entre dos helicòpters ha deixat 6 morts, entre els quals hi ha el cantant Oliver Tree i el youtuber Gaspi. Ha passat aquest diumenge a primera hora de la tarda a Rio de Janeiro, segons han confirmat a l'agència EFE fonts de la investigació. Per raons que s'investiguen, dos helicòpters van xocar quan sobrevolaven aquesta ciutat brasilera i es van estimbar sobre un concessionari de cotxes. Els esports. El jovent Tut va quedar eliminat a les semifinals de l'ACB de bàsquet a mans d'un València amb una gran temporada darrere que va començar dominant el partit. En futbol, golejada per 7-1 d'Alemanya sobre Curaçao, que s'estrenava en una cita mundialista, i avui juga a la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra Cap Verd. I finalment, amb motor, Lewis Hamilton va guanyar ahir a Barcelona la seva primera cursa en Ferrari.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: És el número 1 de la setmana per segona consecutiva, Jay Wheeler, amb el de Lejitos. Bon dia a tothom. Gemma de Güell, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Estem a pocs minuts de regalar la samarreta del programa Por la mañana café, por la tarde ron. L'edició limitada de la samarreta del Flash Matí, la nova. Que, bueno, que no en queden tantes, existències ja.
1: No, no, que va, és limitadíssima i exclusivíssima.
0: De seguida podreu trucar en directe per aconseguir una d'aquestes samarretes. Abans hem de parlar del Papa.
1: El Papa, perquè a vegades fa coses que no estan ben fetes. Quantes vegades ens han dit ponte el cinturón, protege tu vida?
0: Ja, el doncs, Papa anava sense cinturó de seguretat.
1: Anava, exacte. I ha estat una de les imatges més comentades de la visita del Papa, no? La penya dient, el Papa no porta el cinturó.
0: Que segurament cap Papa ha portat mai el cinturó, exacte. Però ara a mi em molesta i el vull denunciar.
1: Exacte, doncs ara podries fer-ho, però la teva denúncia no serviria de gaire cosa. De fet, es podria multar fins uns 200 euros.
0: 200 euros.
1: Que pel Papa no són...
0: Que al final et pagues tu, eh? Papa, els diners són teus, al final.
1: Els diners del Papa són els diners de tots, exacte. Però es veu que no se'l pot multar per diverses raons. Una d'elles és que és un cotxe especial, és un cotxe que té, doncs una estructura especial, d'acord? No és un cotxe com a tal, exacte, el Papa mòbil. I l'altre és que, a més de ser un líder religiós, també és cap d'estat. I llavors gaudeix d'immunitat diplomàtica.
0: O sigui, el Papa pot fer el que vulgui.
1: Pot fer el que li surti dels nassos.
0: Dels sants nassos.
1: No és que, a veure,
0: dels sants collons.
1: Si el Papa agafa un cotxe normal i fa una ruta normal per anar a visitar un col·lega, sí que se'l pot multar. Però si és un... És un
0: el Papa mòbil i un circuit tancat sense cap tipus de perill, doncs no,
1: és un circuit oficial, és un cotxe especial, llavors aquí no se'l pot multar.
0: Molt bé. Hòstia, hi havia persones que llogaven el seu balcó per milers d'euros, sí, al costat de la Sagrada Família.
1: Sí, sí, totalment. Pensem que el Papa mòbil anava a uns 40 km per hora, però pot arribar a 100 km per hora. Escolta, si fos una castanya... Si fot una castanya, surt el Papa volant ja es fa mal, eh?
0: El Papa sortint volant.
1: O sigui...
0: Ai, Déu-n'hi-do.
1: Per estar més a prop de Jesucrist.
0: Sí, va, nova hora en marxa d'aquest programa.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: Nova i última hora, perquè fins les 11 estarem amb vosaltres i serà el final d'aquesta edició d'avui dilluns, 15 de juny del 26. Va! Ella ja, ella ja. Sona Quevedo. Ella ja, amb Elvis Crespo, aquesta es diu La Gració.

0: una sabrosa.
1: Flash.
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

0: Ella és de la Rose, col·laborant amb l'artista Mora. Aquest, amb el seu Aurora, el flash matí d'aquest dilluns. Avui és 15 de juny del 26, ara mateix un quart d'11.
1: PR és otra cosa.
0: I el que tenim clar és que PR és otra cosa, eh? Bad Bunny ens hi convida directament cap a la seva casa, la seva terra, cap a casa seva. Voy a llevarte pa PR. De una, eh?

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
0: Petards, bateries, fons, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba el teu lloc en Parklink.
3: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica, i sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis, sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual de MyanBank, esclar.
5: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
3: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: la que és el títol de la cançó del Farruko amb la Gracie, també l'Steve Aoki, junts al Flash Matí. Bon dia a tothom, Gemma The Way.
1: Hola, hola, molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Estic esperant que algú truqui ara mateix per emportar-se la samarreta del programa, la samarreta del Flash Matí. Ja sabeu que té un disseny exclusiu. Aquesta tan xula que probablement hagueu vist alguna foto a Instagram, por la mañana café, por la tarde ron.
1: Exacte.
0: Amb la frase de Bad Bunny. Si algú no la té encara, si sou oients habituals del programa i voleu la samarreta, ara heu de marcar el telèfon, eh?
1: Sí.
0: No sé, què, l'agafem ja?
1: Ah, vale, vinga, va, 3, 2...
0: Vols fer 3, 2, 1, molt bé.
1: 3, 2, 1...
0: Hola!
2: Hola, bon dia!
1: Hola!
0: Hola, què tal? Com et dius?
2: Jo em dic Sergi.
0: Sergi, des d'on truques, xaval?
2: Des de Banyoles.
0: Sergi de Banyoles! Vinga, un fort aplaudiment pel Sergi de Banyoles, que podràs lluir la samarreta aquest estiu. Sergi, et sembla guai o no?
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: A tu sempre, per escoltar i per trucar. Bravo. Escolta, què tal aquest cap de setmana? Com ha anat, tio?
2: Bé, molt bé. Una mica a la platja. Ah. M'ha cremat una mica, però bé, bé.
0: Sí? T'has de posar cremeta, tio, que després, si no...
1: És que la crema
2: és important. Sí, no, ja me vaig posar una mica, però de molt me va servir.
0: Bueno, no passa res, home, no passa res. Escolta, enhorabona per la samarreta, no pengis, ara mateix t'agafem les dades i que tinguis molt bona setmana. Sergi!
2: Moltes gràcies.
0: Fins ara, tio, adéu-siau. Tenim més música, més ritme, més de tot, més bon rotllo. Perquè és dilluns, eh, escolta.
1: Sí.
0: Això s'ha de fer fàcil, eh?
3: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Estem contents també perquè el Quevedo ha anunciat un parell de dates el proper 2027 a Barcelona.
1: L'1 i el 2 de juliol.
0: El lloro, eh? El lloro. Sonarà segur en els seus concerts. La d'Escàndic, ara. Quevedo, el Flash Matí, va. Flash Matí.

0: avui per ajudar-vos a començar aquesta nova setmana. Dilluns 15 de juny, en marxa. Ha estat un cap de setmana molt potent, especialment pel que fa a les festes flash. Hem tingut ja 3 de les 4 wrap-up. 3 de les 4 festes post-selectivitats. Vam estar al Bidisco de Molins de Rei, al Biloba de Lleida, a la Caix de Salou... I encara teniu una oportunitat, si voleu gaudir d'una d'aquestes festes preuniversitàries de Flash FM, aquest proper 19 de juny. Tindreu punxant el Sergi Domena, el Be Out de Platja d'Aro. Bravo, eh? Amb molt d'espectacle, samarretes, moltes sorpreses, amb les wrap-up de Flash FM i Infojobs, que és el patrocinador oficial. La teva primera feina és aquí. Apunteu-vos la data, 19 de juny, Be Out, Platja d'Aro, Sergi Domena, l'última preuniversitària. Ara bé, si voleu saber doncs, la resta d'ubicacions i de festes que tenim per a vosaltres de cara a tot aquest estiu, podeu també consultar-ho a flashfm.cat a l'apartat Agenda. Per així, doncs mira, no despistar-vos, eh?
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí. Com
0: m'agrada! Manuel Turizo és ara el protagonista del vostre dilluns. Por un pendejo no se llora. Queda clar o no?

0: Omar Kurz, amb una cançó que sonarà segur al llarg d'aquest estiu, us fareu un fart d'escoltar-la a tot arreu, eh? Bueno, som al Flash Matí, molt bon dia, Gemma de Güell, què
1: Hola,
0: tal?
1: Hola, Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Acabo de veure una frase a Instagram que diu que el proper diumenge ja serà estiu, i té tota la raó del món. Que bèstia!
1: Bravo!
0: Que bé, eh?
1: La millor època de l'any!
0: Bueno, això és molt subjectiu, però li tenim ganes, de totes maneres, eh?
1: Ah, que sí.
0: Bueno, i arriba també Sant Joan, i per això amb la traca, el Flash Matí cada dia us porta lots de petards per tenir una revetlla que peti fortíssim, eh?
1: Clar que sí.
0: Aviam, la mecànica, intentem resumir-la, però és una miqueta enrevessada.
1: Vinga, el que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-0513, digueu-nos el vostre nom i la vostra ubicació, i també nosaltres us trucarem en un punt del programa, a aquelles persones que han enviat el WhatsApp, i us direm al principi d'una frase. Simplement l'heu d'acabar. Aquestes
0: Aviam.
1: Frases estan a Instagram, eh?
0: Això t'ha de dir. @flashmati, allà podeu... consultar aquestes frases.
1: Sí.
0: La primera avui, això ja s'ha fet. Ara us ho estem explicant de cara al programa de demà.
1: És com l'Hormiguero.
0: Sí.
1: És rotllo l'Hormiguero.
0: Vosaltres, atents i atentes, a l'Instagram busqueu les frases i demà, quan us avisem, podreu doncs, dir-nos això, que voleu participar, i si us truquem, doncs haureu de dir la frase correctament, d'acord?
1: Exacte.
0: Lots de petards, la traca. Tota aquesta setmana, cada dia, n'estarem regalant uns quants perquè us prepareu una revetlla fortíssimament xula, eh?
1: Ei, ei!
0: Ara Bad Bunny, va! Això es diu Nueva York! Sí.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
3: Ja, sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
4: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
5: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
4: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
6: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Kurz al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
9: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes, i ara amb la casa sola...
12: Jo tinc al cap tota l'estona això.
13: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: 3 dies!

0: 93.8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
2: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
3: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
4: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
5: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
4: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flaix FM.
6: La que manda.
7: Si una cançó és immortal, és un hit.

Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix.

Va ser la primera d'aquest artista en sonar a Flash FM, Benets, amb Abuatsu Ton Chemin. El Flash Matí avui l'hem tornat a fer sonar, recordant-vos que probablement tingueu ganes de fer esport, però esteu una mica ja cansats de la mateixa companyia i la mateixa música, no? Doncs el proper 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, a l'espai que ha muntat Flash FM, al Timeout Market, a la segona planta del Mare Magnum, podreu fer esport amb el Miquel González i el Pol Cejas, que estarà dirigint la Masterclass. Seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols anar-hi, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM el proper 20 de juny. Vinga! Som al Flash Matí, edició dilluns 15 de juny, de recta final Loco Loco. Aquesta cançó és de Gordo, Temazo. Temazo.

0: Aquest és el Màquina Time de Dimitri Vegas. Like Mike, una d'aquestes ben potents per començar ben amunt. Aquest dilluns 15 de juny tanquem el Flash Matí amb la dada curiosa del dia, Gemma Manzanero. Tu sabies que la primera pizzeria que va vendre una pizza online va ser Pizza Hut. Ah? El 1994.
1: Has vist Pizza Hut, creant tendència.
0: Tu, el 94, això ja fa molts anys, eh?
1: Això farà uns, 32 anys. Més o menys.
0: Ah, sí? Uau. Sí. M'has deixat una mica loco.
1: Tu me tienes loco.
0: Ah, loco contigo. Així tanquem el programa, aquestes 5 hores de Flash Matí, gràcies a aquells i aquelles que cada dia connecteu amb Flash FM.
1: Sempre.
0: Comenceu el dia amb el Flash Matí. I que també participeu als concursos al Lloro, perquè avui hem regalat un abonament doble pel Xer Festival i un lot de petards La Traca. I la part més bona d'aquesta notícia és que demà repetirem la jugada.
1: Tota la setmana. I la samarreta.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Sí.
0: Va, el ritme continua amb la Clàudia Cifuentes. Demà a les 6 del matí ens tornem a trobar aquí en directe a Flash FM. Adéu-siau.
1: Adéu, adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

El ritme que ens porta la producció Steve Aoki, Daddy Yankee i Elvis Crespo amb aquest Azuquita. Azuquita que ens arriba aquest dilluns per acabar de despertar-nos bé, que encara estem mig dormidots. És el torn d'aquest exitàs amb majúscules. Jo crec que ens va pillar tots una miqueta per sorpresa. És la banda sonora de la pel·lícula K-pop Demon Hunters, aquesta que es diu Golden.

0: poder del ritme.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba el teu lloc amb...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
7: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: El nostre so és únic.

Santos i Prince Royce ens portaven ja, doncs mira, a principis de temporada aquesta patxadeta que és espectacular. Es diu Dardos i no només és una col·labo, sinó que és un àlbum sencer col·laboratiu que es diu Better Late Than Ever, això que si us interessa teniu allà. Tot carregat d'èxits, com també sonen per aquí a l'antena, aquesta que és de Rels Vies, diu Tu Bacín.

De Faldites Chiquitites, eh? Aquesta aquí ens la porta en Mike Towers. Ens anem a Mona, que ha entrat recentment aquí a Flash FM. DGO, Malvais, amb aquesta que es diu Maladai, i ens dona energia en aquest dilluns.

Doncs mira, el 2021 el SEC va fer un tema de despista total on li deia, mira, si et fa mal això de que m'estigui anant, doncs mira, truca al 911, que seria l'equivalent al 112 aquí. Despita total. M'encanta. Ens quedem per aquí amb Cano i Justin Quiles, amb aquesta bon rotllera que es diu Olvidar-nos de tot.

Chanel i l'Abraham Mateo, tots juntets amb aquest d'aquí que es diu el Clavaito Chanel, artista del Baix Llobregat, junt amb la Rosalia. Flash. Ens quedem perquè en Bizarrap i Daddy Yankee amb la sessió número 0.

Bunny, Nati Natasha i Becky G amb aquest aquí, el remix de Dura. Que ens regalaven el 2018 i té com aquell toc tan especial que tenien les cançons de reggaeton als anys 2018-2019. No ho sé, tenien com una aura diferent. Ens quedem per aquí amb Quevedo, es diu Ni Borracho.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

los CEO del perreo, Litquilà, Tiago, Maria Becerra, Duki i Emilia, tots ells junts per fer aquest grup espectacular que es diu Los del Espacio.

0: Ràdio, el batec electrònic es diu Peruca Bill.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
9: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
0: Som This is Flash FM.

0: Ets autèntic, amb personalitat, original,
1: inimitable.
0: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
2: de dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.

Un dels temes principals de l'àlbum El Baifo. Aquest d'aquí es diu La Graciosa, fent referència a una illa. I en aquest cas ve molt ben acompanyat d'Elvis Crespo. I ens movem cap a una història d'amor, concretament una de, que el Bad Bunny no ha pogut oblidar i que la va nombrar com el baile inolvidable.

de les llistes, Justin Bieber, amb aquest Beauty and a Beat, bueno, exitas, que em fa moltíssima il·lusió presentar per aquí per l'antena, molt ben acompanyat de la Nicki Minaj. Tot això gràcies al Coachella. De fet, aquest any s'ha bautitzat com Bieberchella per aquella actuació que estava en boca de tots.

portada com a nom de Ovenbank. Aquesta aquí es diu Overdrive. Ens anem amb la producció de Steve Aoki i amb la veu de Farrupo i Gracie. Aquesta aquí es diu Ja pagué. Ja pagué, m'envies flors, no? Ja, ja perquè si tens que acabem, que s'ha acabat.

El 2020 l'Anuel ens feia un regal, un àlbum sencer que es deia En Manuel, on dintre trobem aquesta aquí que es diu Manuel. Però ara tornem aquí, al 2026, perquè Juan Magán ens feia un regal. Ens retornava una cançó mitiquíssima de la seva discografia, el seu Ayer la vi, aquesta vegada, però molt ben acompanyat d'Omar Montes.

Aquest aquí tracta sobre una història d'amor estiuenca, una persona que torna a l'illa després d'estudiar i que s'acaba enamorant de Quevedo. Bueno, de fet, els dos s'enamoren mútuament. Aquest aquí es diu Columbia. I per acabar l'hora, he demanat al Manuel Turizo que us... Mira, que us doni un consell. I m'ha dit que per un pendejo no se llora. Que ens diu això.

0: Shakira i Burna Boy. This is Flash FM. I amb aquesta que es diu Dai Dai, la cançó del Mundial, que per cert, avui, si no recordo malament, juga a Espanya, en un dels seus primers partits. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM. Arrenquem nova hora, és la 1:03. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb Omar Cuz, amb aquesta tropical que es diu Coco. Bon dia. Bon dia.

llarga carrera en fer exitassos com per exemple aquest que es diu Mi Reina. I que recuperem avui a l'antena després d'uns quants anys, eh? Perquè és de 2013. Young Sister i Kremlin amb aquesta que es diu Culo, amb aquesta...

0: poder del ritme.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants matx portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
6: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
5: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports.
6: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.net i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
8: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
9: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
9: Ok, ok.
0: Nosaltres posem els temes i tu et poses com vols. La festa comença amb el Warm Up.
10: Okay.
0: La sessió oficial abans que competis a la nit. Warm Up, amb el DJ de DJs, Sergi Domena. Només a Flash FM.
11: Flash FM.
12: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
13: Flash.

perquè si individualment ja són bons, com a duo són espectaculars. Aquest aquí es diu Dardos. I ens movem amb un altre duo potent, Ryan Castro i Capó. Aquest aquí es diu La Villa. La Villa.

L i a la producció Obion de Drums amb aquesta que es diu Mi Refe i s'inclou a l'àlbum Borondo, que per cert és un terme popular colombià que, això perquè ens entenguem i ràpidament explicat, és com sortir a donar un passeig, com airejar-te una miqueta al cap, saps? Anar a donar una volta amb els amics, simplement passar una estona curta amb la teva gent. I, doncs mira...

Yandel i Fate. Flash. Amb aquest que es diu Yandel 150. Ens anem amb un altre duo bo. Cano i Justin Quiles, amb aquesta que es diu Olvidarnos de tot. Bon rotllera total.

Bad Bunny amb una cançó maca i tendra, aquesta que ens diu que és important, doncs mira, estar amb la nostra gent, estimar-la, dedicar-li temps. I jo us dic que mira, que probablement en els següents mesos agafeu un vol per anar a veure algú o simplement anar-se'n de vacances. Doncs mira, us explico que quan vas de camí a l'aeroport, no, al centre, a una estació, on sigui, comença el drama. A mi, per exemple, em passa volta amunt, volta a baix, i dius, ostres, no trobo aparcament. I ara què faig? Doncs mira, tranquil·la, no tornis boig aparcant, perquè amb ParkClick pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis. Home, això és espectacular, perquè t'estalvies donar 1.000 voltes, a més arribes molt més tranquil i a sobre pots reservar amb antelació, que et pot sortir inclús més barat. Ciutat, aeroport, estació, siguis on siguis, obre ParkClick, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Troba lloc amb ParkClick i fes que viatjar, marxar o veure la gent que estimes, com per exemple diu el Bani, doncs sigui molt més fàcil. Canviem de mood, va, ens anem amb la

2017, repasquem aquesta de J Balvin i Willy William amb aquesta que es diu Mi Gente. Ens anem amb el productor John Submit i a la veu tenim a Fate. Aquesta es diu Chica 305.

FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. Comencem actualitzant la informació sobre els diferents accidents de trànsit ocorreguts en les darreres hores. El motorista que resultava ferit ahir diumenge en un accident a la carretera nacional 145 ha mort a l'Hospital de la Seu d'Urgell. L'home de 51 anys, resident al país, havia estat evacuat en estat molt greu després de la col·lisió. El sinistre es va produir a la sortida de la Seu en direcció Andorra quan la motocicleta va impactar amb un turisme amb matrícula andorrana. Els 5 ocupants del vehicle van sortir il·lesos. I un menor ha resultat ferit de gravetat aquest matí en ser atropellat a la carretera General 2 a la zona del Canaro, a Incles. Segons la policia, l'accident s'ha produït en un pas de vianants. Després de rebre les primeres detencions als llocs dels fets, l'infant ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i posteriorment derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. No deixem de parlar de les carreteres, és que la policia aquest cap de setmana ha arrestat un conductor de 55 anys que circulava sota els efectes de l'alcohol. L'home va ser controlat diumenge a la carretera dels Cortals d'en Camp després que un ciutadà l'alertés sobre la seva conducció. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 3,18 grams d'alcohol per litre de sang. I la població resident a Andorra continua creixent. Ja arriba a les 89.400 persones segons les últimes dades del Departament d'Estadística. En comparació amb l'any anterior, el país ha guanyat 1.800 habitants, fet que representa un augment del 2%. Escaldes, Engordany i Canillo són les parròquies que han registrat els increments més destacats en aquest període.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
5: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
6: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
7: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: Flash Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
8: Colores. Let go.

0: Ascoltas Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: nothing, baby. La maravilla, psycho.
1: Per meravella, aquesta cançó que portem, bueno, que ens portaven Gonzi, Psycho i Arcángel amb aquest remix. Ens anem amb una de les últimes novetats de Quevedo que s'incluïen dintre del seu àlbum Bite. Aquesta aquí es diu La Graciosa i ve molt ben acompanyat d'Elvis Crespo. Ella ja...

una de les primeres cançons que es feien famosíssimes de Danny Ocean, bueno, que té una discografia impecablement romàntica, és que és moníssim, m'encanta. Tenim a l'altra cara aquí, tenim a Bad Bunny, que es diu que ens portarà cap a PR. Yo la conozco.

Lo que tú eres es una obra d'art, és el que diu per aquí el Manuel Turizo i el Capo. Aquests dos són uns romàntics. Aquesta que es diu Que fe cal i ens quedem amb els ritmes i sons que ens porta Hugel amb el seu famosíssim Jamaican.

0: This is Flash FM.
1: I aquesta d'aquí era la Shakira molt ben acompanyada del Burna Boy amb aquesta cançó que, mira, que és la del Mundial d'enguany 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. I avui, dilluns, iniciem no només setmana, sinó que nova hora.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Són les 3 i 3 minuts. I tenim per aquí el Farruko, molt ben acompanyat també de Gracie, i a la producció Steve Aoki, es diu Ya pa què.

Mora i Feit amb una cançó que fa mal, eh? És pràcticament una ganivata del cor. Es diu La Inocente i parla, doncs mira, del procés del dol. Quevedo està en un altre rotllo, eh? I el que vol és festa. Que és el que es diu és Candy.

0: poder del ritme.
1: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
2: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
3: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
4: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
3: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
5: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Kurz al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
8: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els títols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
7: Organitzat per BSL Esports.
9: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
10: Flash FM, Andorra 93.8 FM.
11: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
10: Flash FM, Andorra 93.8 FM.
11: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram.
10: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
1: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
0: Flash FM.
3: La que manda.

la veu d'Omar Cruz amb aquest exitàs que es diu Coco. I mira, si escolteu bé, s'escolten per aquí les oles del mar. Demà clastiguenc. I amb una vibra bastant similar ens quedem de la mà de Belé amb aquest aquí que es diu No tiene sentido, que ens arriba quan falten pocs minuts per 2:15.

i el Quevedo. Que s'ajunten per donar com a resultat aquest èxit d'aquí que es diu El Tonto. Ens anem amb el productor Hugel, que ens porta Moving to the Sun.

Así de juntitos. Mira, This Is y Juan Magán. Amb aquest exitàs mitiquíssim que es diu Angelitos sin alas i que sempre és un plaer recuperar-lo aquí a l'antena. I ens movem cap a una batxateta. Aquesta aquí és top dels tops. Està composada i cantada per Romeo Santos i Prince Royce. Tots dos que formen un duo espectacular que hi canten Dardos.

Rusowski, amb un dels molts èxits que em té. En especial dintre del seu últim àlbum, que es diu Daisy, on hi trobem aquesta aquí, al Malibu. És el torn de Golden.

el doble A, treien un palazo històric. Aquesta aquí es diu Addictiva. You know this, el mejor de todos los tiempos, baby. Això d'aquí és un exitàs. Mira, i pugem de revolucions just a la recta final de l'hora de les 3. Amb el Machina Time de Dimitri Vegas Like Mike, i també aprofito per dir-vos que en res arrenca l'interactu. Es passa per aquí el Sergi Domena repartint tot allò que li demaneu. Bona tarda!

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Molt benvinguts al show. Fins a les 8, ritme a la carta, Flash FM, John Submit Fate.

Sensacional, d'aquest tio, John Summit, que s'atreveix amb pràcticament tot en aquesta vida i la mostra gràcies a aquesta col·laboració amb Fate que es diu Chica 305. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts. Clàudia Cifuentes, qui marxa, salutacions d'en Domènec, qui s'incorpora a la programació habitual de Flash FM al llarg d'aquesta recentment estrenada setmana. Avui dilluns, anem ja pel dia 15 de juny, concretament, Engega el programa de peticions i dedicatòries. Us convidem a fer-vos del 628-060-513 i al llarg d'aquesta setmana anem a plegar missatges per què, us preguntareu. Bueno, d'entrada perquè ens encanta escoltar-vos i llegir-vos i després perquè tenim un altre superpremi basat en una altra experiència molt recomanable. És anar a París a veure a Romeo Santos el 19 de juliol. Per no perdre ja aquesta habitual tradició, aquest costum, incloem també els vols i l'hotel per a dues persones. Per anar acompanyat per qui vulguis, a veure, en viu i en directe, el rei de la bachata, o com a mínim així com es coneix arreu de tot el món. Estem parlant de Romeo Santos, a París. No pot haver-hi res més romàntic, eh? Evidentment, si el vostre pla és romàntic, si no, no passa absolutament res. Pots anar amb un col·lega, amb qualsevol familiar que no sigui la teva parella, estretament, eh? Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM, patrocinat per Parklick, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba lloc amb Parklick. 628-060-513. Entre tots els missatges acumulats al llarg d'aquesta setmana, al final del programa sabrem qui són els afortunats, perquè són dos que se'n van a gaudir de Romeo Santos a París amb tot el tema inclòs. Molt maco, molt maco, va. Hola, Sergi, diu, ¿me puedes poner la canción Felices los Cuatro de Maluma para dedicársela a mi marido? Por favor, muchísimas gracias. Avanti amb aquesta cançó. Tan bonicota el 2017 de Maluma, baby, baby.

0: no me mudo ni borracho. El so i ritme d'una cançó que no necessita presentació. Ja va quedar ben maco el rodolí, eh? Hola, què tal? Bona tarda, sóc la Mar, des de Terrassa. Diu, em podries posar, sisplau, la cançó Ni borratxo del Quevedo. Sisplau, apunten també pel sorteig de les entrades del concert a París de Romeo Santos. Ai, ai, ai. T'apunto per això, però avui tinc un altre premi per vosaltres, eh? El 628-060-513. Aquest Sant Joan, a l'Interactua, tenim ganes de fer soroll de veritat. Regalem, atenció, també una capsa de petards d'alta intensitat gràcies a Petardos CM. Per preparar-te una nit ben explosiva. Per participar, 628-060-513. Un cop més, notes de veu o textos al WhatsApp de l'Interactua, eh? Avui mateix sortejarem aquesta capsa d'alta intensitat de petards. CM, Petardos CM, amb nosaltres aquí a l'Interactua. Fent-vos costat i acompanyant-vos. Especialment la nit de Sant Joan. Xin, ximpun. Hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, Flaxero. Avui volia demanar, sisplau, a Suquita. I a dedicat a lo flagero,
0: sí.
1: I participar en la entrada de Romeo Santo.
0: És bona aquesta,
1: a veure si tinc sort. Adéu, bona tarda.
0: Entrades, vol i allotjament, poca broma.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
4: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
5: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
6: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
5: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
7: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Urs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
8: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
9: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
10: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
7: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba el teu lloc en Parklic.
11: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits de especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

0: 8.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
7: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa el Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
8: Què diu, jefe d'equipo?
9: Hola, hola.
10: Bona tarda, Sergi.
9: Bona tarda, Flaix.
7: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flaix FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... el programa de les tardes de Flaix FM. La ràdio dance líder. Flaix FM.

0: d'Espanya amb aquesta cançó de les més pujades de to i ritme de la nostra programació. Bona tarda, jefe d'equipo. Podries posar Màquina Time? Diu, a veure si tinc sort amb algun premi. Bueno, a veure, fora bo que especifiquessis quin dels premis, perquè com a mínim així dona la sensació de que has escoltat alguna cosa i t'interessa. Ok, però bueno, sí, qualsevol cas ho tindré present, eh? Tinc avui apuntar-vos per ser finalistes al llarg de tots els que participeu de la setmana per anar a veure Romeo Santos a París amb vols i allotjament, i avui concretament tinc la caixa d'alta intensitat, diuen, que són aquells que peten ben petat de petardos FM per aquest Sant Joan, vale? Digueu-me quin és el vostre interès i us vaig derivant cap a cadascun dels concursos. Hola!
1: Hola, soy Astrid. Quiero que me pongáis la canción Loquita, que va dedicada a mi padre, que es su favorita. Gracias.
0: A ti, Astrid. Adéu-siau. Jaycee Reyes.

0: Mi mi hipnotisoso mini mini. Hola Sergi, soy la nova des de Reus i ho estic tornant de treballar. Diuen, podries posar, sisplau, la Villa, dedicada a tots els que encara ens queda energia per anar cantant al cotxe. Moltes gràcies. Sí, si es tracta d'això, evidentment. El cotxe, a més, normalment sona bé. Vull dir, sembla que tothom canti bé al cotxe, eh? Oi que sí? Doncs vinga, aquí estava Ryan Castro i Capo di Tutti Capi. Si estàs cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre, és el 20 de juny, de 2:15 del matí a 2:15 del migdia, l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Allà t'espera Miquel González, del control, i Pol Cejas dirigint la Masterclass. Seran el combo perfecto per posar-se en forma. Si vols anar, prepara les bambes, la tovallola, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Evidentment. Anem avançant mica a mica i anem fent d'aquest dilluns un festival, com sempre. 628-060513. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Dani de Reus.
0: Hola, Dani.
1: Escolta, podries posar la cançó Los Niños del Coro?
0: Sí, home.
1: Vale, dedico tot el faixero i tota la gent de Reus. Vinga, bona tarda i bon dilluns.
0: Bon dilluns, igualment. T'apunto pels sortejos, que no m'ho dius, però jo ho faig.

0: Romanticota, cançó del protagonista aquesta setmana a l'Interactua, Romeo Santos.
1: Bona tarda, Sergi, Manel de Canovelles. Volia demanar-te la cançó Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce. Però si la gran és una mica el dilluns.
0: Molt bé.
1: I vinga, i apunta pels sortejos. Vinga, jefe d'equipo, vamos, vamos.
0: A tope, sempre. Bueno, si els mosquits estan enamorats de tu i ets els que els hi pica la curiositat, escolta aquests consells que et dona Afterbiter relacionadíssims amb les picades. Per exemple, recomanació 1, de moltes que podria fer-te, eh? Dorm amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits van en moda festival a la recerca de la picada. Ventiladors, per exemple, doncs mira, també ajuden, perquè més del que sembla, els mosquits volen fatal amb el corrent d'aire. Els mosquits tigres, per exemple, acostumen a picar de dia, sobretot en cames i turmells. Per tant, no et confiïs només perquè sigui al matí. Qualsevol moment és bo. I fins aquí els consells de moment d'Afterbite. Ara ja saps què fer per reduir les picades dels mosquits. Però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues amb Afterbite la millor solució contra les picades d'insecte, ok? Avanti!
2: Bona tarda, soc la Jessica, com estàs?
0: Bé, molt bé. Meravellós.
2: Avui et volia demanar la de Moving to the Sun.
0: Oh, dama.
2: Que és molt guai, ja l'he demanat l'altre dia.
0: Sí, sí.
2: I participar en el concurs, vale?
0: Molt bé. Molta sort a tu. Uf. I'm moving to the sun. Que bona, per favor, que fort, per favor. I did it all the
3: time. Per favor, que

0: Xaxa Bonita, Aisha, R.V., F.V. i Krimly han fet també un altre dels èxits del moment, sobradament conegut, que no para de repetir constantment el seu propi títol, Muchacha. Muchacha i Muchacho, fins a les 8 l'Interactua is on fire. I aquest juny les wrap-up de Flash FM estan assaltant les discos d'arreu del territori. Ja t'has perdut perquè va estar la del Bidisco de Molins de Rei, la del Biloba de Lleida o la de la Caix de Salou, que va ser aquesta setmana passada i va ser espectacular. Espavila perquè encara queda una última oportunitat. Aquest divendres 19 de juny assaltem la sala Biau de Platja d'Aro, on hi punxarà qui us parla, Sergi Domena. Bueno, més que assaltar, demanem permís sempre, evidentment, eh? Som així de respectuosos. Més festa, més espectacle, samarretes i moltíssimes sorpreses. Infojobs, patrocinador oficial de les Wrap Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I el teu primer concert in situ a Romeo Santos també podria ser aquest, eh? Estem regalant entrades per anar a veure el 19 de juliol amb vols i hotel inclosos a París, a Romeo Santos. Entre tots els missatges que demanen dediquen acumulats divendres al sorteig. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM, gràcies també a ParkClick, l'app per reservar pàrquing allà on vagis a la ciutat. Troba lloc amb ParkClick. Vamos, va, 628-060513.
1: Bona tarda, Sergi, bon dilluns a tothom.
0: Soc hola,
1: la Laura de Bescanó, què tal? Doncs pues mira, sortint de la feina, darrere de 50.000 patinets.
0: Seriu?
1: Que van per mig de la carretera,
0: oh,
1: i hem de fer cua i no hi ha més.
0: Mare,
1: doncs va, per acabar de d'esgotar la meva paciència, a veure si pots posar la cançó de Epa de Becky G, que segur que em revitalitza,
0: sí,
1: i arribo més contenta a casa.
0: Segur.
1: Va, la dedico de tot el Flash, en a tot amb els meus nens i a tothom. Moltíssimes gràcies, un petó i una abraçada.
0: Un petonet. Bona aquesta de Becky G. Boníssima.

0: Mariam.
1: Hola, bona tarda, Sergi. Soc la Mariam Gés de Sant Manresa. Què, com anem?
0: Va, molt bé.
1: Comencem la setmana, és una miqueta dura, eh?
0: Va, va,
1: d'aquí poc ja serà cada setmana.
0: Ara, som bueno.
1: Què t'anem a dir? Podries ficar aquesta tarda la cançó de Ja pa' què, de Farruko?
0: Sí.
1: I la dedico al meu home, que segurament que m'escoltarà avui, el Ramon. Que l'estimo molt.
0: Molt bé, Ramon.
1: Doncs vinga, va, que vagi molt bé. Adéu.
0: Ramon, que t'acaben de saludar per la ràdio. Una abraçadota ben forta, que vagi bé. 628-06-05-13. Fem una altra petició, una petita pausa, i de tornada us avanço que xerrarem un moment, si és que la localitzem, amb la Noelia. Us preguntareu qui és la Noelia. Bueno, la Noelia va ser la guanyadora del concurs que vam fer aquí a Flash FM, que va enviar a l'audiència a veure el David Guetta en viu i en directe, amb els vols, l'allotjament, bla, bla, bla, i tot allò, a l'State of France. Doncs resulta que el concert aquest, del propi Guetta, va ser aquest dissabte i volem que ens expliqui la seva experiència i tal, vale? A veure, que ens faci les dentetes pertinents. Hola, Sergi, soy Marta de Barberà. Me gustaría que me pusieras... Bueno, no, espera't un moment. Aquesta el deixarem per després. O no? Sí, sí, per després. Hola, sóc la Natàlia. Aquesta és ja a Girona, concretament. Diu, podries posar Choque de la Batllial i participar, diu, en el concurs dels Petardos CM. A veure si tinc sort i soluciono el tema de la pólvora per Sant Joan. Moltes gràcies. Doncs vinga, sort. Apunto, en aquest cas, a tu, Natàlia, pels petards. Som-hi.

0: escoltes l'Interactua. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: Híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
10: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
11: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
14: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
15: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
16: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
17: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
18: Flash!

0: Sergi, soy Marta desde Barberá. Me gustaría que me pusieras la canción del Golpito Quevedo. Muchas gracias por hacer las tardes tan amenas. Un saludo y si puedes, apúntame para el sorteo del concierto de Romeo Santos. Bueno, es al crack, la estrella de esta semana a través de los concursos que habitualmente hacemos aquí a Flash FM. Parlant de concursos importantes, hi havia algú que s'estava fent unes ballarucas a l'Estate de France aquest cap de setmana, gràcies a un concurs de Flash FM que enviava a veure en vídeo en directe amb els vols i allotjament a una oyenta. Va ser la Noelia. Noelia.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Estàs de tornada ja, pel que veig, eh?
1: Sí, vam tornar divendres, sí.
0: I què tal la teva experiència? Explica'ns, perquè no tots els dies tens l'oportunitat de veure David Guetta a París, concretament, que és on t'estava.
1: Que va. Va ser brutal, la veritat. O sigui, increïble. No, la veritat és que no m'imaginava que fos com va ser. Un espectacle...
0: Amb totes les de la llei. Bueno, jo he vist algun que altre vídeo i se'm posen els pes de punta veient vídeo. Sí, jo sí, interpreto total. Que in situ ja, deu ser, vamos, algú...
1: O sigui, l'espectacle, ja no només la música, l'espectacle de llums, de so, làsers, o sigui, hi havia hasta foc, focs artificials. Bueno, i l'actuació inesperada per tothom de la Jennifer López.
0: Ah, estava per allà també Jennifer López.
1: Sí. Carai. Va cantar dues cançons amb el David Guetta.
0: Amb el David Guetta. I escolta'm, deies que el show en general, abans del Guetta, hi havia més artistes i que va durar una estona guapa,
1: quatre
0: no?
1: Quatre hores
0: de festival, eh?
1: Sí. No, va estar l'Afrojack i l'Armin Van Buuren de taloners, sí? Una hora cada un.
0: I quin va ser aquell moment, si és que va haver-hi algun moment en concret en què vas dir, ostres, ja ho he vist, si no, tot.
1: A mi, personalment, com ja vaig dir en el missatge, la meva cançó preferida és la de Titanium.
0: Sí.
1: Va ser amb la que va obrir el concert, precisament.
0: Ja d'entrada, no va trigar pas, eh?
1: No, la primera. La primera, quan va aparèixer ell, va ser aquesta. A mi va ser el meu moment.
0: No està per tonteries de Guetta, doncs, pel que t'expliques, eh?
1: No, per això, que va ser espectacular tot el concert. O sigui, es va fer hasta curt.
0: No, home, ja m'imagino, si estàs a la teva salsa i tal, ja m'imagino, i tot allò envoltat de tots els salses de Guetta i d'un espectacle, d'un show francament espectacular. Sí. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquest testimoni que tantíssim ens agrada sentir, eh? Ens fas moltes
1: gràcies
0: certes,
1: a vosaltres,
0: perquè
1: de veritat,
0: també.
1: Perquè va ser tot perfecte.
0: M'alegro molt, moltíssim. No, bueno, escolta, entenc que no deixes d'escoltar Flash FM, no?
1: No, mira, t'he escoltat que m'havies de trucar, o sigui que ja estava atenta al telèfon.
0: Estaves atenta. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per ser partícips de la nostra crida i per compartir amb nosaltres a posteriori, cosa que també t'agraïm, aquest molt bon moment a la teva vida, que espero que recordis molts anys.
1: Gràcies a tots vosaltres, de veritat.
0: A tu, Noelia, un petonet ben gran.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu-siau. Simpatiquíssima, la Natàlia. Bueno, qui més tenim aquí? Hola.
2: Bona tarda, Sergi. Últim dia de jornada normal d'escola, demà hi ha jornada intensiva.
0: Ai.
2: I ens podries posar la cançó de Free for Desire? Espera, ben si te la canta, si se'n recorden com és.
0: Aviam.
2: No se'n recorden. Bueno, gràcies.
0: No pateixis.
2: Gràcies, adéu.
0: Molts altres sí que la recordem perfectament, eh? Té un to d'anys, aquesta cançó, i encara que no ho sembli, continua estant de moda per aquelles coses de la vida, eh? Un tema temporal que va posar en el mapa la formació Gala. O la cantant, no sé què és. És igual. Que sigui. Gala també són perfumeries, eh?

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: Cuidado, cuidado, que nadie nos escucha. Hola, hola.
2: Hola, muy buenas tardes, Dumena. ¿Qué pasa, crack? Bueno, soy de San Cugat y voy a participar en el sorteig. O bé dels petards,
1: sí.
2: O bé el concert de Manuel Turizo.
1: Manuel Turizo. Quin Manuel Turizo?
2: Venga, vull
1: composició
2: la de Si te quieres es divertir, solo tienes que decidir un viaje a Nueva York. Venga, jefe de equipo, te dedico a tu, a la meva dona i a
1: sí,
2: la meva filla.
1: També.
2: Venga, jefe de equipo, bona tarda. Soy Jordi de San Cugat,
1: sí, sí, sí.
2: Y venga, buena tarde, que yo entra tú siempre a tope.
1: ¡Siempre!
2: Y buena tarde y fins demà. Adiós.
1: I tan a tope, Jordi, ets autèntic, tio. Una abraçada. Divendres 19 de juny, Sona rebrà Rainer Sombel amb un dels seus concerts en directe com a mestre del hard techno i amb un company creatiu creat amb IA. R2 és el resultat de mesos d'entrenament en música i disseny exclusivament de Roynier, que farà en directe el que encara més potent del que ja és. Aquesta fusió de tecnologia d'avantguàrdia amb un software de directe parla de l'essència del seu projecte Música Rei pel segle XXI. El nou espectacle audiovisual amb una versió hologràfica d'ell mateix que apareix a l'escenari al seu costat, reaccionant en temps real a la interacció entre ell i el seu holograma IA. Després d'una estrena al seu propi festival l'estiu passat, aquesta és la primera vegada que porta el seu espectacle, el seu projecte de gira, i aterra el Sonar. Per descobrir tot això que us acabo d'explicar, que no sé ni el que és, us convidem a anar-hi.
3: Hola, plaixeros. Soc la Gordi des de Sant Vicenç de Castellet, aquí repartint una miqueta de paquets de l'Amazon. A mi m'agradaria que em posessis la cançó de Petito A de l'Anna Mena i la Lola Índigo, sisplau,
1: sí.
3: I m'apuntessis al concurs del concert del Romeo Santos. Un petonàs i que passeu bona tarda.
1: Gràcies, t'apuntem, moltíssima sort. Entrades pel concert, bitllets en vol regular i allotjament. Niño mío.

0: la Laura de Tordera. Escolta, primer de tot, vull participar en el sorteig aquest per anar a París a veure el Romeo Santos, que ara no sé què polles canta, però segur que me les sé totes.
1: Segur.
0: I després, vull que em posis la del...

0: tota, eh? Ja veurem.
1: Buah, perdona, és que m'he quedat sense veu aquest cap de setmana. Vinga, va, que em mereixo el viatge a París, que porto un any molt dolent.
0: Vinga, molta sort.
1: Me lo merezco.
0: Que vagi molt bé. Bueno,
1: vinga, un pató en els flaixeros.
0: Un pató, adéu-siau. Jo crec que tu encara estàs de cap de setmana, eh? Tu no estàs de tornada, ja t'ho dic jo. Diu, estàs cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? El 20 de juny, de 2:15 del matí a 2:12 del migdia, a l'espai que Flash FM ha muntat al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, t'esperen Miquel González, el control, i Pol Cejas dirigint la Masterclass. Un plan sin fissures, eh? Se'ns dona el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols anar-hi, prepara bambes, tovallola, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashfm.cat. Afanya't, vale? Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Ja ens diuen, Sergi, aquí l'Albert des de Sanco. Nova setmana, diu, nova dedicatòria. Posa la plena i apunten pels sorteig de les entrades per anar a veure Romeo Santos a París. Moltíssimes gràcies, jefe d'equipo. Re, home, més faltaria. Un plena d'en Bede.

0: Canari, Quevedo. Jo crec que de forma paral·lela, una rere l'altra, estan quallant de meravella totes. Aquesta, amb Elvis Crespo, es diu La Graciosa, concretament. Bé, aquest Sant Joan, a l'Interactuar, tenim ganes de fer soroll de veritat conjuntament amb tots vosaltres, evidentment. I és per això que avui, concretament avui, regalem una capsa de petards d'alta intensitat a les de debò, de les sèries. Se n'acaba la prova, aquí. Gràcies a Petardos CM per preparar-te una nit ben explosiva. Per participar, 628-060513. Demana i dedica la cançó que vulguis, com sempre. I amb una miqueta de sort et tocarà el lot que regalarem avui abans d'acabar el programa. Aquesta revetlla cal petar-ho amb Petardos CM aquí a l'Interactua. On si no. Moltíssimes gràcies a tots per participar i, evidentment, tota la sort del món.
1: Soy Pili de Lleida. ¿Tú sabes lo que me pasó el viernes?
0: Pues no, cuenta, cuenta.
1: Que yo pensaba que lo del Biloba era el sábado y estaba tan tranquila en casa.
0: No puede ser.
1: Y luego mi hijo me dijo, he visto al Sergi Domènech que me ha subido arriba.
0: Sí.
1: Y nos hemos hecho hasta una foto.
0: Es verdad.
1: Y me supo de mal porque yo convencida que era el sábado.
0: No, divendres.
1: Pero bueno, ya está hecho.
0: Divendres.
1: Hoy para empezar la semana me gustaría que me pusieras o la de Moving to the Zoom.
0: Sí.
1: Que ya sabes que mi inglés es very well.
0: Es fandango.
1: Y si no pudiera ser, me pones la de... Echa pa allá. La que no me pongas hoy te la pediré mañana.
0: Muy bien.
1: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adiós, Pili.

0: cançó per fer sonar, per cert, aquest cap de setmana, la darrera festa, Ruapa, el dia out de Platja d'Aro, eh? Quines ganes. Quines ganes, adéu, senyor. Amb Infojobs, serà aquest divendres, eh? Anticipades disponibles. Tota la informació, flashfa.cat o a les xarxes del dia out, per exemple, també. Bona tarda, Sergi. Soc el David. Diu, podries posar la Moroixa? Merci, crack, dedicada a tothom. Diu, també m'agradaria entrar en els sorteig de les entrades per Romeo Santos. Doncs vinga, t'apunto. Et derivo per aquí i estàs dins del lot d'oients participants d'aquest meravellós concert de Romeo Santos a París, eh? Poca broma. Amb vols i allotjament inclòs.
1: Hola, Sergi, som Mon. A veure si em pots posar la cançó de La Fresca, de Figaflauas.
0: Clar que sí.
1: I a veure si puc entrar en el sorteig. Apa, una abraçada.
0: Un altre, adéu.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
12: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre?
13: Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 a.m. a 12:45 p.m, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, del control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
16: Aquesta setmana regalem lots de petards la Traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
15: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
16: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
17: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La Traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
18: Andorra. Flash FM 93.8.
19: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
20: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joyce i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
19: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
21: Ah, no? I com us ho heu fet?
19: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
21: Ui, sí! No sento res.
22: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
0: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.com i reserva o compra les entrades a santjulià.de/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
22: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
20: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
22: Festiva l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella, a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
1: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
2: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: muchacha. Muchacha. El crit de guerra que s'han inventat aquests tios per fer possible aquest èxit. Impressionant. La creativitat no té límits.
1: Bona tarda, Domènec. Pues mira, a mi m'agradaria la cançó de Muchacha, aquesta la guapa, i a veure si surt del viatge aquest, que estaria de puta mare. Acabo de conèixer una noia i segurament seria una bogeria slique i que nos vamos pa París.
0: Home,
1: a
0: sí.
1: Mierda, es decir, Quevedo. No, Quevedo. Ah! Bueno, tu ja saps aquí. A veure, vale? A Romeo Santos.
0: Ara.
1: Més vale que em toqui, perquè si no, no me'n recordaré mai.
0: Sí.
1: Vinga, bona tarda a tothom.
0: Seria convenient saber a qui aneu a veure, també, eh? Perquè si no, clar, no tindria gaire sentit tampoc la història. Que vagi molt bé i molta sort, va. 628060513, el WhatsApp de l'Interactua, que t'acompanya avui dilluns, una tarda més, fins a les 8.
2: Ei, bona tarda, Domènec.
0: Hombre.
2: Saludats al DJ Lopeta. Avui vull demanar la cançó de Lejitos.
0: De Lejitos.
2: De Jay Wheeler.
0: El número 1.
2: Se la dedico al team jove, que som el Ethan.
0: El team jove?
2: El seu amic Eric i jo. Molt bé. Així que per nosaltres aquesta cançó. Adéu i que viva l'Interactua.
0: I la seva audiència, que vagi bé.

0: picota com ella sola a la bachata, eh?
1: Hola, flecheros. A ver si me puedes poner la de Dardos, del señor Romeo. Y de paso me puedes apuntar para el sorteito de las entradas.
0: Va, que sí, home.
1: Un abrazo, bona tarda.
0: Avui busquem un finalista entre tots. I divendres farem el sorteig d'aquestes entrades per rebre Romeo Santos a París, concretament, 19 de juliol. Aquest any anem sobrats a Wrap Up, les festes Flash FM, que han assaltat les discoteques més importants del territori. Hem passat ja pel Bidisco de Molins de Rei, pel Viloba de Lleida o per la Caixa Salou, i espavila perquè encara queda una última oportunitat. Serà aquest divendres. Anem directes al Viau de Platja d'Aro. Discotecassa espectacular, lloc idoni per una festa d'aquestes característiques, aquí ho parla Sergi Domènech, tot el team del Viau, evidentment. Més festa, més espectacle, samarretes i moltes sorpreses. De la mà, com sempre, ja sabeu, d'Infojobs, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Hola, hola, Sergi, sóc el Pau des de Calella. Voldria que em posessis la cançó Olvidarnos de Todo de Cano, ja que a mi m'agradaria... Diu que ja, a mi m'agrada molt, li dedico a la meva millor amiga, que també li encanta. Bueno, l'amiga, en aquest cas, anònima, perquè no ens dius el nom, però espero que s'hi escoltat la ràdio i disfruti aquesta cançó que tant us agrada. Per cert, l'acompanya el propi canal Justin Quiles, ja que hi som.

0: El tema de moda en aquests moments a tot el món de forma indiscutible.
1: Hola, Flash, bona tarda. Bueno, m'agradaria participar al sorteig de les entrades de Romeo Santos i també aprofito per demanar-te la canció de Al Golpito.
0: Al Golpito, esto,
1: Molt bona tarda, molta sort, gràcies.
0: Al Golpito la posarem de seguida, no hi ha cap problema. Abans algú demanava Dai Dai, que és qui escoltarem tot seguit, no? Si no m'equivoco.
2: Hola, bona tarda, Flaxeros, sóc l'Anna de Calaf. Voldria demanar la cançó de Dai Dai, de la Shaki, aprofitant que avui juga a Espanya. I també us voldria demanar, si us plau, poder participar a les entrades per anar a veure Romeo Santos. Que tingueu molt bona tarda a tothom.
0: Igualment, aprofito per recordar-ho. Si vols anar a París a veure Romeo Santos, 19 de juliol, amb vols i hotel inclosos, tinc un parell d'entrades per anar guanyador, guanyadora i acompanyant. Demà ja dic a 628-060513, sigues finalista avui, buscarem una altra demà passat i així fins divendres, que anunciarem qui s'emporta aquestes entrades. Participa, no tens excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM i a l'Interactua. Ara sí que és moment de Golpito, eh? Hem alterat una mica l'ordre, però no altera el producte.

0: on vol manar.
1: Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM.
2: Flash.
1: Som la que mana.
3: Flash FM. Són les 7.

0: altra bachata, en aquest cas del Torinxo. Aquesta solament coneguda i habitual de Flash FM es diu El pendejo, por un pendejo no se llora. Cançó ideal per engegar la quarta i última hora del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. L'Interactua, que té premi immediat avui, eh? I té molt a veure, evidentment, amb la Diada de Sant Joan. Tenim ganes de fer soroll de veritat i és per això que regalem, ho farem avui mateix abans d'acabar el programa, una capsa de petards d'alta intensitat gràcies a Petardos CM per preparar-te una nit ben explosiva. Per participar en el sorteig, envia WhatsApp al 628-060513 amb la teva petició i dedicatòria, que és el que habitualment fem aquí. No ens hem inventat res de nou. Aquesta rebella, peta-ho amb Petardos CM a l'Interactua. 628-060513. Última crida per aquells interessats que, evidentment, un cop em demanin la cançó, m'han de dir que volen participar en el concurs de Petardos CM, també, eh?
1: Bona tarda, Sergi! Mira, aprofitant que està el sorteig actiu del Romeo Santos, vull demanar una cançó de les seves, que m'agrada molt.
0: Sí.
1: És la de Una propuesta indecente.
0: Està bé.
1: A veure si podria ser.
0: És un clàssic, eh?
1: I moltes gràcies, jefe d'equipo. A reveure, a veure si hi ha sort.
0: Vinga, moltes sorts. Però clàssic, clàssic del de debò, eh? Dels emblemàtics temes d'aquest paio. Romeo Santos. Una bachata, bachata. Toma-la.

0: Farruko.
1: Sergi, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
2: Molt bé.
1: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó de Ja pa què? I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, ben retrobada. Moltíssimes gràcies. Sona que dona gust d'escoltar, eh? Aquesta en la que hi col·labora també Steve Aoki.
3: Bona tarda, Sergi Domènech.
0: Adéu.
3: I bona tarda, flaixeros. Pues res, vull entrar al sorteig aquest del Romeo Santos i poder anar a veure la París.
0: Perfecto.
3: A mi m'encanta Romeo Santos, fa molts anys que l'escolto. Mm-hmm. I m'agradaria poder veure-la en directe. I bueno, pues demanar-te la cançó ara de la Karol G, que també me vaig quedar sense entrades.
0: Sí.
3: I també m'agradaria poder veure-la, però això és més difícil. Així que a veure si per lo menos les de Romeo Santos i Tucana me toquen. I res, pues fica'm alguna cançó de la Karol G, la que més t'agradi a tu. M'agraden totes. Bona tarda.
0: Bona tarda i molta gràcies. Una de tantes. Està més que bé, eh? Aquest Provenza 2022.

0: escoltes l'Interactua.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i al Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. El trauré d'aquí, mentre que al Teatre Acadèmia s'hi representa La Ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet i al Teatre La Biblioteca hi podràs veure L'Albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Del 18 al 20 de juny, Sonar 2026 estrena nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, tot en un mateix recinte, amb 6 escenaris i 14 hores de música non-stop. A l'aire lliure, Sonar Village by Estrella Damm portarà DJ sets i directes sobre la gespa. Sonar Park presentarà la nova generació de la música de Club Global. I Sonar Lab apostarà pel tecno contemporani i els sons UK. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: 3 dies.

0: teu Baruca Bill.
1: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, slots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
7: Jo no puc treure'm del cap això.
8: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
13: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
14: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
15: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
16: Concurs actiu a

0: Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Una altra de Shakira, oiga.
1: Hola, bona tarda, Freixeros. Em pots posar la de Shakira? I apunta'm a tots els concursos, menys a la... el dels petards, perquè el petard més gran sóc jo.
0: Ah.
1: Adéu, bona tarda.
0: Està bé saber-ho. Bueno, jo, els teus desitjos són ordres per mi, eh? Si és així com ha d'anar la història, evidentment. Del 18 al 20 de juny torna el Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. I per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 coberts, amb Prodigy, Stur, Speedy J, Kelly, Skepta, Charlotte de Witte, Emily Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial. Hola.
2: Domena, bona tarda.
0: Què és lo que?
2: Aquí el Sergi de Vilanova. Escolta, a veure si avui em pots ficar la cançó de Blackout de l'Emília, ja sé que te la demano bastant sovint, però...
0: Bueno, cap bueno. Problema.
2: I no res, amb aquesta calorada, tio, a veure si ens fa una mica de refresh.
0: Bueno, ho intentem, no?
2: Escolta, i apunta'm pels petardos CM.
0: Molt
2: a veure si ens toquen una miqueta de petardos.
0: Apuntadíssim, noi.
2: Au, que vagi bé.
0: Bona igualment, adéu.

0: Ja.
1: Hola, bona tarda. M'agradaria demanar la cançó de Quevedo, de La Graciosa.
0: Sí.
1: I també m'agradaria si pogués participar en el concurs de les entrades per Romeo Santos.
0: Clar que sí.
1: Vinga, bona tarda.
0: Igualment, adeu-siau, hola.
2: Hola, bona tarda, estic amb l'Alejandro.
3: Hola, bona tarda.
2: Que estem de tornada a la feina, a veure si ens podeu posar una cançó que diu així. Para ser más sincero.
0: Bueno.
2: Y certero. Sabeu quina dic o no?
0: Sí,
2: vinga,
0: home.
2: Bon dilluns, comencem bé la setmana.
0: I tant que sí, eh? Tanques els ulls i era com sentir directament a Romeo Santos, eh? Una meravella, oi?

0: claríssim que aquest es queda a les Canàries. D'on és, precisament, eh? No se muda ni borratxo.
1: Bona tarda, Sergi. Som...
2: Clàudia.
1: Y la Virginia.
0: Molt bé.
1: Y queremos pedirte la canción de Ni borracho, de Quevedo. Y queremos dedicársela... ¿A quién se la dedicamos?
0: Aviam.
2: Al papa.
0: Al papa.
1: A Johnny. A ti. A todos los flasheros. I a Clàudia.
0: Molt bé.
1: Un besito, bona tarda.
0: Un pato, adéu simpàtiques, que tinguem bona tarda i molta sort. Aquest juny, les wrap-up de Flash FM van a full. Van començar la setmana passada, vam fer entre 3 de 4 i queda una última. Hem passat pel Vidisco, Molins de Rei, pel Viró de Lleida i per la Caixa Salou. Moltíssimes gràcies per rebre'ns i atendre'ns tant i també com sempre. No és l'estap d'aquesta discoteca, sinó tot el públic que va venir a veure'ns. Tenim un altre aquest divendres, 19 de juny, al Via Out, a la Costa Brava, en aquest cas, a Platja d'Aro. Discotecot espectacular, com casa nostra, per molts motius. Ens encanta tornar i ho farem amb el millor so i ritme, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses, amb Infojobs com a patrocinador oficial d'aquestes wrap-up. Per celebrar ja el final de tot, de tutti colori, ja s'ha acabat tot, eh? Fi d'exàmens, fi de curs, fi de... el fin de los fines. Patrocinat per Infojobs, la teva primera feina és aquí. De seguida algú rebrà el missatge que li otorga Paura davant dels petals de CM que teníem avui mateix ja per entregar i us apuntem també com a... anem a la recerca del finalista de les entrades per anar a veure Romeo Santos a París el dia 19 amb vols i allotjament. Poqueta broma, eh? Moltíssima sort a tothom i esteu al lloro.
3: Hola, estic Martina i re, m'agradaria participar al sorteig de les entrades de Romeo Santos.
0: Sí.
3: I m'agradaria que fiquéssiu la cançó de Wine Up. De
0: molt xula, molt xula, molt xula.
3: I li vull dedicar al meu pare, que us està escoltant al tractor del cantó, mentre jo cosecho aquí a Castellserà.
0: Molt bé.
3: I re, moltes gràcies.
0: A vosaltres, petons, a tothom, fins demà.

0: quan et preguntin on és el poder del ritme? Respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM. La que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment.
1: Va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla. Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: On és el poder del ritme?
1: On està? No l'hem trobat.
2: És?
1: Està amagat. Sota el
2: llit. Què passa, people? Són les 8. Després de l'interactuar, demà torna el domen a partir de les 4 i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
1: Miquel González, molt bona tarda a tu i molt bona tarda als oients, doncs, que estiguin a l'altra banda preparats per trucar-nos.
2: Avui tenim un programa de secret.
1: Què estàs dient?
2: De secrets.
1: Secretos en l'oreja és cosa de vieja.
2: Avui volem saber quins són els vostres secrets. Per tant, heu de trucar, si us podeu inventar el nom, no fa falta que digueu el vostre nom real i, i del lloc on sou, i dir quins són els secrets més valuosos que teniu i que no podeu explicar a ningú, però, en canvi, ens explicareu a nosaltres.
1: Exacte, poden ser secrets vostres o secrets d'algun amic, parella, mare, pare, el que sigui, vale? Que tranquil, si no dieu el nom, ni informació, ni poble, ningú sabrà res de res. Okay.
2: Doncs vinga, va, anem a escoltar secrets.
0: 93 545 68 68.
2: Efectivament, a través del 93 545 6868 pots trucar i explicar el teu secret en directe al Flash Urbà.
1: Així de senzill, així que truqueu-nos i, hòstia, jo tinc ganes de saber coses molt túrbies, eh?
2: Heavy.
1: Molt túrbies.
2: Molt heavy.
1: Molt.
2: També podeu demanar la vostra broma telefònica a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Sí, sí, això no és cap secret. El nostre número, el del Flash Urban, el 699-69-69-69, i aquí podeu demanar la broma telefònica.
2: Vinga.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Ens demanes una broma telefònica o, si el teu secret és tan secret, ens el pots enviar per escrit.
1: Per exemple, missatges de text que nosaltres llegirem aquí en directe al Flash Urban, o sigui que si us fa por que sapiguem també la veu, doncs ens envieu un missatge de text.
2: Vinga, va, comencem?
1: Vamos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: tienes a otro gato?
1: ¿Un gatito? Ah, eso es un secret, un secret que no pots saber, no t'ho penso dir.
0: Va, que anem a buscar secrets. Pots trucar-nos ara mateix?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I ens expliques el secret més ben guardat que tens aquí en directe al Flash Urban.
1: Tu tens algun secret, Miquel, que ens
0: vols dir?
1: Dios, per què no ho dius? Canta!
0: Que direm al llarg de les 3 hores.
1: Bé, ara.
0: Molts secrets que tenim avui.
1: Bueno, tenim un nosaltres que vam saber fa poc que involucra un professor que podríem dir, també.
0: Ah, sí?
1: Un professor amb una alumna.
0: Dios!
1: Sabem coses.
0: És una bomba, aquell secret.
1: És heavy, però és secret.
0: És una bomba.
3: Bomba.
0: Hola, Jordi. Bona tarda.
4: Hola.
0: Com estàs?
1: Dios, el Jordi.
4: Bé.
0: Sí? Jordi, no ens vols dir d'on ets, o sí?
4: De Barcelona.
0: Ets de Barcelona.
1: El Jordi no té secrets per nosaltres,
0: no, no, no, no. A veure, Jordi, quin és el teu secret que vols compartir amb nosaltres?
4: Que ells que van venir aquí a la ràdio vostra fuma marihuana i m'ho vau voler amagar.
0: Com, com?
1: Alguna persona de la ràdio fuma marihuana?
4: No, els paus aquells que van venir.
0: Ah, el Flashy Ice Cream.
4: Fumen marihuana.
1: Flashy Ice Cream, bueno...
0: Fumen marihuana, bueno, tampoc no crec que se n'amaguin gaire.
1: No, no, no. No. Sé, eh? Bueno, crec que van dir que ja no, que fumaven, però ja no.
0: Ah, ja no.
1: Penso
0: vale,
1: que
0: vale.
1: Van deixar-ho ja, sí.
0: Però, Jordi, tio, explica'ns un secret teu.
1: Clar, algú teu.
0: Clar. Jordi?
1: Jordi?
4: Ah, bueno, no sé.
1: Digue'ns algú del teu papa, si està amb una altra noia o algo així.
4: No, no.
1: Ah, vale, vale.
0: Vale, vale. I a classe...
4: Oh, tal vez tengo otro.
0: A veure, quin?
4: Que un dia em vaig trobar un bar pel carrer. Ara em va deixar la meva mare. Ja sabes.
0: Com?
1: Què et vas trobar pel carrer, Jordi?
4: Un bap.
0: Un bap? Què és això?
1: De vaper, un vaper.
4: Sí.
0: Un vaper. I te'l vas fumar?
4: Sí.
0: Dios!
1: Vaya drama. I això no ho sap la teva mare?
4: Sí, sí, lo sabe.
0: Ho sap?
1: Joder.
0: I et va renyar la teva mare?
4: No.
0: No? Vale.
1: És que el Jordi és molt gran, eh? Li agrada el vaper. Ja veuràs d'aquí uns anys.
0: Molt, molt gran. És tan gran el Jordi. Bueno.
1: Per favor.
0: Bueno. Molt bé, Jordi, gràcies. Vinga, que vagi bé, maco.
1: Adéu, nano.
4: També l'altre secret és que em vas insultar.
0: Que què?
1: Que li vam insultar, però bueno, això no és un secret.
0: Bueno, clar, és que Jordi, vinga, no ens posis el programa a tomar pel cul, vale, guapo? Vinga.
1: Adéu, nen. Adéu,
0: per favor, vaya nen.
1: Joder, niño, para allá.
0: Sou els nens. Vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: Estem buscant secrets aquesta nit. Ens truques i ens expliques algun secret. No fa falta que diguis el teu nom, vale? Per si és exacte. Un secret de veritat, saps?
1: Exacte, no cal que digueu ni el nom ni la localitat on viviu o on ha succeït doncs, aquell secret o acte que vulgueu explicar-nos.
0: Vinga, 93-545-68-68. I si voleu, també podeu escriure a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Exacte, si us fa una mica de vergonya, doncs escriviu un text i expliqueu el secret o també, si voleu demanar-nos les bromes telefòniques. Ja sabeu com funciona, vale?
0: Vinga, WhatsApp obert.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop.
2: 699-69-69-69.
0: Bona tarda, qui ens truca?
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
5: Anònim.
0: Anònim.
1: Bé, ara m'agrada, bé.
0: Això és el que volem.
1: Ara.
0: Comencem bé.
1: Teca.
0: Anònim, vols dir des d'on ens truques?
5: Des de...

0: A quina, quina classe fa?
1: Fa segon.
0: Segon. Vale, un professor de segon d'ESO?
2: D'ESO o de primària?
0: No, tretzes d'ESO, no?
1: D'ESO,
2: ah, sí,
1: sí.
2: Clar, tota la raó. Sí, sí, clar.
0: Un profe de segon d'ESO es tira a la mare d'una de les seves alumnes.
2: No serà la mare de la teva filla, no?
1: No, no.
0: Bueno.
1: No, no.
0: I aquesta informació com t'ha arribat, senyor anònim?
1: Aquesta informació va arribar en una de les reunions de pares que...
2: De l'AMPA?
1: De l'AMPA, correcte.
0: Per favor!
2: Però es va denunciar el fet o simplement es va dir rotllo cotilleo?
1: No, es va dir cotilleo, però clar, no hi ha proves, per tant no s'ha denunciat res.
0: Per tant, se sap ben bé la mare, no?
1: Sí.
0: I la mare estava en aquella reunió de l'AMPA?
1: No.
0: Vale, vale.
2: Tom. Clar, a veure si ara per casualitat la criatura d'aquesta mare comença a treure tot deus i nous.
0: Dios! No?
2: Clar, és que seria molt samat.
1: Sí, sí, sí.
2: Hòstia, i entre nosaltres és atractiu el professor? Té un rotllo sexy?
1: No, no.
0: No?
1: Gens.
0: I ella?
1: Gens.
2: I ella tampoc?
1: Bueno, ella té, tindrà el seu polvo.
0: Vale, i, per favor...
2: Menos mal que ets anònim.
0: És que clar, sí, menos mal que ets anònim.
1: Anònim.
0: I una pregunta, ella té home? Té parella?
1: Sí, està casat.
0: Dios! Ella té parella! La mare?
1: Sí, sí, està casat.
2: Està casada la mare i el professor també. Els dos estan casats paral·lelament.
1: Correcte.
0: Dios!
3: Tomba.
2: Mare de Déu!
0: Vaya salseo!
2: Hòstia, aquí... És que clar, els salseos del col·le són molt guais. Si hi ha sexe...
1: Sí.
0: Però clar, us heu entrat els altres pares, però la qüestió és, les parelles de cadascun s'han enterat?
1: No.
0: No ho saben?
1: No.
2: Que embarazoso, no, eh? Que tothom xafardegi allà, que s'estan fotent polvos i, i les parelles no ho saben.
0: Tu, anònim, per casualitat, no coneixes a la parella de la mare?
1: No, no, no, no.
0: Vale,
1: jo
0: vale.
1: No.
2: Ah, és molt aliena a les organitzacions del col·le i tal, no acostuma a estar amb el cercle de pares?
1: No, és molt desconnectat.
0: Mm-hmm.
2: Clar, i tan desconnectat que s'està follant el profe, la mare.
0: Sí, jo la paraula desconnectat no la diria pas. Bàsicament seria al revés, no? Però bueno.
2: No sé, Déu-n'hi, dos anys.
0: Molt bé, ens ha encantat començar el programa amb aquest salseo.
2: Sí, veritat, jo aquest li poso un 8,5 de 10, eh?
0: Molt bé.
2: Salseo és molt, molt bon salseo.
1: Gràcies.
0: Gràcies, anònim, que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
0: Adéu. Doncs això és el que volem fins les 11, que truqueu. No fa falta que digueu el vostre nom, però expliqueu secrets anònims que vosaltres ens voleu explicar.
2: He de dir que hem començat molt forts i molt potents.
0: Sí, eh? I si no voleu trucar perquè és superanònim, ens podeu enviar un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
3: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Roses s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
6: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre?
7: Tranqui, tenim la solució.
6: El 20 de juny, de 11:45 a 12:45, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, al control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això és igual Golpito. Nueva línia i el que ve.
1: Molt bé. Vaya Golpito.
0: Va, que avui busquem salseos. Avui busquem secrets.
2: Secretos de a la oreja son cosa de vieja.
0: Sí, sí. Secrets que no, que són vostres. I és més, avui, a partir d'ara, no preguntarem ni el vostre nom.
1: Sí, exacte.
0: Tots sou anònims.
1: Per nosaltres vale? no existiu ni tan sols, vale? Només volem la història salseante, vale?
0: Molt bé. No anem a preguntar ni el vostre nom, va.
3: 93 545 68 68.
0: Secrets que vulgueu compartir en directe aquí al Flash Urban. Ara anem amb un anònim de Barcelona que té 12 anys.
2: Ah, per favor.
0: Hola, anònim. Bona nit. Bona tarda.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Bé.
0: Tu un dia vas sortir del Camp Nou i et va passar una cosa que et va sorprendre molt, anònim.
4: Sí.
0: Què et va passar?
4: Sortint del Camp Nou,
0: sí,
4: vaig veure a una puta.
0: Dios.
1: Vale, a veure, raro tampoc és, perquè clar, hi ha moltes al Camp Nou, a la sortida.
0: Ah, sí? Sí, quina, sí. Quina hora era, més o menys, anònim?
4: No sé, les 11, les 10, 11.
0: De la nit, suposo, no?
4: Què?
0: De la nit.
4: De la nit.
1: Vale, vale. I tu sorties amb el teu pare, amb la teva mare o amb algú d'un partit de futbol, no? Entenc?
4: Sí, amb la meva germana, amb el meu pare i la meva mare.
0: Vale, tu vas veure una pilingui. Vale, fins aquí, bueno... No,
1: qui, sí.
0: Quin és el salseo, doncs?
4: Què? Que se'ns va apropar a nosaltres i quasi se'ns tira el cotxe.
1: Ah, en sèrio?
4: Sí.
0: Però què va fer?
4: No sé.
1: I quasi se'ls tira com perquè l'atropellessiu sense voler?
4: No, no. Per... no sé.
1: Per oferir serveis?
0: A veure, una cosa, quan truqueu i teniu un salseo o algú, expliqueu-lo bé, perquè és que si hem de fer preguntes... Sí, no sé, no podem anar en el lloc, saps? Vull dir, em sap greu, però clar...
1: Clar, és que t'estàs posant com a mig dubtar, has de tenir-ho claríssim, cabron.
0: Digues la veritat, tio.
4: Sí, que vaig sortir al Camp Nou i vaig veure aquella tia...
1: A la puta, sí.
4: I que es va tirar a sobre el cotxe, però amb molta confiança.
0: Però què va fer quan es va tirar el cotxe, tio?
4: Què?
0: Bueno, mira, em sap greu. Jo, els nens que voleu trucar i passar-vos-ho bé, intenteu ser una mica més àgils.
1: Clar, aquí les històries han de tenir un principi, un desenvolupament i un final. I si ho talleu tota l'estona, doncs no funciona bé, nano.
0: És que si no, no anem enlloc, vale? Em sap greu.
1: Vinga.
0: No ho intentis, perquè... Sí. Bueno, va, busquem històries anònimes, va.
3: 93 545 68 68.
0: Avui no preguntarem ni el nom, ni on ets, ni res de res. Avui simplement heu de compartir secrets amb nosaltres.
1: Vinga, va, volem que mantingueu el vostre anonimat perquè així expliqueu amb tota la confiança del món la vostra història salseante secretíssima.
0: I si és molt, molt secret i ni voleu trucar, també podeu fer-ho a través d'un WhatsApp, eh?
1: Exacte, a través del 699 69 69 69 via nota de veu o també un missatge escrit, el que preferiu.
0: Vinga, va, que truqui algú i ens expliqui un salseo.
3: 93 545 68 68.
0: 93 545 68 68.
1: El nostre número del confident. Avui som el vostre confident.
0: Que no passa res, per compartir un secret amb nosaltres.
1: Vinga, què podeu fer-ho? Ens ha molat molt el del pare, que ens deia que un profe s'estava follant a una mare i els dos casats, a sobre.
0: De moment és el millor salseo que ens ha arribat avui.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè els altres nens no tenien res a dir, però bueno, se creu. Per lo que hi ha. Vinga, 93 545 68 68. De veritat que no teniu secrets per compartir?
1: Sí, home, sí. Clar que hi ha
0: secrets. Si en teniu molts.
1: Sí, home, sí.
0: Per favor.
1: A la que comenceu a trucar, ja veuràs. La resta començarà a seguir. Fills de puta.
3: 93 545 68 68.
0: Ah, ningú s'atreveix a trucar a explicar
1: salseos,
0: eh?
1: Hi ha covardia amb la nostra audiència.
0: Haurem de començar a jugar amb vosaltres si no expliqueu els vostres secrets, eh?
1: Són uns cagats.
0: Hola, bona tarda. Adéu, veus? Com...
1: És que s'atreveix, però després no, pengen. És com... No, mejor no.
0: Quiero no puedo, eh?
1: Clar, és que no, millor no.
0: Hi ha ningú que s'atreveixi a explicar un secret?
3: 93 545 68 68.
0: T'han tornat a penjar. Hola?
5: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
5: Eloi.
0: Com?
1: Eloi?
0: No, anònim, clar. No, no preguntem com et dius.
1: Sí,
0: clar, anònim.
5: No estàs dient que no hi ha papo?
0: És veritat, tens raó, anònim.
1: Lo siento.
0: Pots treure les mans lliures, sisplau? O baixar el volum de la ràdio? Vale, anònim, quin és el teu secret?
5: Vale, em sents bé, jo?
0: Sí, quin és el teu secret?
5: Doncs mira, tinc un amic conegut. Estava amb una noieta i es veu que aquesta noieta parlava amb un altre noi. I l'altre noi, doncs, se'l va veure i...
1: Dios, ens ha deixat amb les ganes.
0: Vaya merda.
1: Déu meu, senyor. Opa. Bueno, que truqui després, que s'ha tallat.
0: Hola.
6: Bon dia.
0: Hola, com et dius? Ah, no, anònima.
6: Bé, anònim. Estem treballant ara, eh?
0: Molt bé. De què treballes?
6: En sanitat, no et puc dir.
0: Vale. Ah, només a sanitat. Vale.
1: És d'allà el salseo.
6: A veure, si escoltarà algú.
0: A veure, quin és el secret?
6: Això és un xismecit d'una...
0: Vale, digues.
6: Que estàvem parlant i ella em va contar que estava parlant amb un noi.
0: Vale.
6: I jo també, en este moment, me hablaba con un hombre. Y al final nos dimos cuenta, pues, que nos estábamos hablando con el mismo tío.
0: ¡Dios, no!
6: ¿Y sabes cómo nos dimos cuenta?
0: ¿Cómo?
6: Nos dimos cuenta, pues, porque fuimos a quedar, dijimos, bueno, te lo voy a presentar.
0: Ah.
6: Y pasó que, claro, ella me dijo, vale, quedamos este día. Y yo al chico ese también le dije, quedamos este día, y me dijo, no, no puedo. Y entonces empezamos a hacer conclusiones y nos dimos cuenta que nos estábamos hablando con el mismo tío y el tío lo sabía, que éramos amigas.
0: ¡Wow!
1: Però una pregunta, o sigui, sense treure mèrit a la història, no veu demanar en cap moment la foto del tio ni l'una a l'altra? En plan, ai, a veure si és mono o no, saps?
6: No.
0: No es va demanar la foto?
6: Déu meu. No, no.
0: A mi quan em ve un amic o una amiga que m'explica que s'ha liat amb algú, jo dic, la foto.
1: Jo el nom me la suda.
0: Sí,
1: lo primer foto. És la foto.
0: La foto primer. Va. L'Insta. Vale.
6: No, no.
0: I d'aquest home sabeu alguna cosa ara mateix?
6: No.
1: No?
0: Està
1: sí.
0: Perdut.
6: No, no.
1: Ui, ha dit un nom molt raro. Això és que ella sí que ho sap i l'amiga no.
0: Com?
6: Ens va bloquejar, les dues.
0: Les va bloquejar. Molt bé, ben fet.
1: Bon acte de covardia.
0: Molt bé. Molt bé, guapa, gràcies pel teu salseo.
1: Adéu.
6: Adéu.
3: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: No preguntem com et dius, no preguntem d'on ets. Ets anònim 100% i volem que es comparteixis un secret amb nosaltres.
1: Exacte.
0: Ja està, eh?
1: Un secret ben guardat que no pots dir, que no pots dir a ningú, només al teu cercle més íntim on hi ha això, i que vols compartir a través de la ràdio perquè ens deixeu al·lucinats amb això.
0: O fins i tot per tirar-ho en directe a algú que saps que està escoltant el programa, saps?
1: Ah, mira.
0: Cuidao.
2: 93 545 68 68.
0: No et preguntarem ni com et dius ni d'on ets, eh? 93 545 68 68. Avui volem secrets i salseos anònims.
1: Vinga, va, els vostres salseos anònims, ja sigui de l'escola, de la feina, salseos familiars, fins i tot salseos interns, que jo què sé, si voleu dir algun molt, molt íntim, molt de només vosaltres, saps?
0: Un salseo propi.
1: Clar.
0: Imagina't un salseo de tu mateix, saps?
1: Home, doncs jo què sé, per exemple, si sou bisexuals i no us sabria la vostra família ni cercle d'amics, qualsevol cosa.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola,
0: com et dius? Ah, no, senyor, com et dius? No, és que ho diem, és que vaig en un mode automàtic.
1: Us estem posant a prova.
0: Exacte. Anònim, a veure, quin és el teu secret?
3: Anònim, realment no és el meu secret, sinó que és d'un ex-amic. Que llavors la situació és el meu ex-amic i els seus dos cosins, que són germans.
1: Vale.
3: I aquest senyor, aquest ex-amic meu, em va dir que mantenia relacions sexuals amb els seus cosins.
0: Dios!
1: En plan, feia trios o per separat, amb cada cosí?
3: No, els tres.
0: Els tres junts?
1: Mare meva! Però això és un salseo espectacular.
0: Bueno, com més cosins, més endins, ja saps què diuen, eh?
1: Déu-n'hi-do!
0: Dios!
1: Clar, però no amb els germans a la vegada, Déu-n'hi-do!
0: No.
1: És que no, lo greu no és el cosí, són els germans.
3: No, lo greu són els germans.
0: Escolta, anònim, i tu quan vas reaccionar quan et va dir això?
3: Em vaig quedar parat, no m'esperava que estigués tan malalt mentalment.
0: Clar, no et vas voler unir a la família i a l'orgia?
1: Una mica de quartet,
3: no.
1: Tu.
0: No, vale.
1: Però escolta,
0: no.
1: Com tu va dir? Estàveu fent un cafè, estàveu borratxíssims i el tio va dir, mira, no aguanto més. Com va ser el rotllo?
3: Va ser d'un dia per l'altre.
1: D'un dia per l'altre, però on estàveu? A la classe, a casa, jugant al FIFA? Què fèieu?
3: Estàvem de colònies.
0: De colònies? Ui, aquest volia alguna amb tu a la nit, a les colònies.
1: Sí.
0: Eh?
3: No.
1: Volia tocar tita, sí.
0: I, escolta, tots els cosins són nois i alguna noia, o al contrari?
3: No, els cosins són un noi i una noia.
0: Vale.
1: Vale.
0: Per tant, són parella heterosexual.
3: Dos nois i una noia.
0: Dos nois i una noia. Són cosins.
3: I aquest noi, o sigui, el cosí del meu amic,
0: sí.
3: A part, em va dir que m'estorbava el gos.
1: Masturbava el gos.
0: Dios.
1: A veure, és veritat que hi ha moltes famílies que són malaltes sexuals, que a la que comença una a fer coses rares, de sobte t'adones que també són tota la resta.
0: Ja,
1: és
0: però
1: que
0: el gos no té res a veure. Que
1: el
0: si
1: pobre animal no ha fet
0: clar,
1: res.
0: El gos, quina culpa té.
3: Em vaig quedar parat.
0: Dios.
1: Ja, no,
0: bueno, molt bé. Molt bé, gràcies per aquest salseo, anònim. Gràcies.
1: Merci. Bona família, que té el teu amic.
3: Que vagi bé.
0: Adéu. Hola. Epa, que ens han menjat.
1: Bueno, clar, aquest salseo és que ens ha deixat de pedra ara mateix.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, anònim. Quin secret tens per explicar-nos? A veure.
4: Doncs mira, jo fa molt poc estava treballant en una casa, vale? Soc jardiner, i treballava en una casa d'una parella que tenien fills d'això, i el marit, de dilluns a divendres, s'anava a treballar fora de casa i deixava la dona a casa. Vale? Llavors, de cop, jo vaig estar tota la setmana treballant i el segon dia va aparèixer un altre home a casa d'aquesta dona.
0: Tio.
4: Total, que es veu que estaven liats i aquell mateix dia, quan estaven en el tema, van aparèixer els sogres a casa seva.
0: Uau!
1: Hòstia.
0: I els van pillar?
4: Els van pillar, es va muntar un cristo.
1: És que a més els sogres, hòstia,
4: Els sogres, no? El marit, si et pilla el marit o alguna cosa, doncs mira.
0: Clar, és que és pillor que et pilli els sogres que no pas la teva parella.
1: Clar.
0: A veure, és que
4: sí.
1: Perquè quedes de poca i a sobre els sogres volen protegir.
4: Sí. Pues va muntar un pollo i jo vaig estar tota la setmana treballant. Al cap de dos dies va aparèixer el marit, que estava treballant a Tailàndia de viatge de l'empresa o el que fos.
0: Vale, família rica, família de pasta, estem parlant.
4: Sí, família de pasta.
0: Rotllo telenovela, això, eh?
4: Sant Quirze del Vallès.
0: Bueno,
1: no diguis més coses, cuidao.
4: No, ja està.
1: La família de Sant Quirze del Vallès, el tio estava a Bangkok, allà. Potser el tio també estava amb Lady Boys, cuidado.
0: Ah.
1: És que a Tailandia hi ha molt turisme sexual.
0: Clar, clar. I, escolta, tu de què treballaves en aquesta casa? Ets el, no sé, el cuiner? El jardiner, el jardiner.
1: És que els jardiners tenen tots els secrets de les cases, eh?
0: Cuidado amb els jardiners.
1: Que et veuen mentre reguen les plantes i s'hacen les mosquites muertes, eh?
0: Sí, sí, mentre es cabat amb mosquits, literal.
1: També, clar.
4: Va muntar un pollo ja que tela, tela.
0: Què es deien els sogres i la senyora?
4: Bueno, si vaig escoltar cridar molt, molt, molt, molt, el tio es va pirar, el tio. Es va pirar, i jo al cap de poc, per no estar allà al mig, també vaig marxar, vaig dir, ja tornem l'altre dia, saps? Perquè no vull...
0: Clar, no cobro tant com per estar aquí mig ara mateix, saps? Del plan,
4: sí, sí.
1: Home, doncs jo sóc tu i la veritat, em quedo a veure tota la pel·lícula. A mi m'encantaria amb unes crispetes, mentre reo les plantes i a tomar por culo.
4: Sí, sí. Pues mira, vaig marxar per no... Com menys sàpiga, també millor, saps?
0: Encara hi treballes, en aquesta casa?
4: No, ja no.
0: Ja no, vale.
1: No podia amb la pressió de saber tants secrets.
4: Ja. Sí, sí.
0: Molt bé, jardiner. Moltes gràcies. Per mi, de moment, és el millor salseig.
1: És que mola molt, sí, perquè t'has imaginat la casa amb el jardí, escoltant els crits, està guapo.
0: El rotllo Passió de Gavilanes, això, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, I que li pregunten un dia al jardiner què ha passat, i ell, jo no sé nada, però he oído cosas.
0: Gràcies, Anònim, que vagi bé.
1: Adéu, jardineto.
4: Hola, igualment.
0: Adéu. Recordem que si teniu un salseo molt fort i no voleu ni trucar, ho podeu fer-ho a través del WhatsApp per escrit, vale?
1: El 699-69-69-69, on també podeu demanar bromes i atenció perquè han demanat una, eh?
0: Bé.
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: sabrosa.
1: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: La pizarra Music Sessions número 0 amb el Daddy Yankee.
1: Oh, yeah.
0: Daddy Yankee.
1: Per favor. Ara ja no, crec que ja no beu alcohol, no?
0: Ja no, beu... no, és mossèn a sobre.
1: Està net, ara s'ha netejat la vida.
0: Sí, sí. Va, de seguida agafarem més trucades dels vostres secrets, perquè avui no preguntem com et dius, ni d'on ets, ni res.
1: Exacte.
0: Abans, però, anem a fer una broma telefònica.
1: I va molt bé que diguis que Daddy Yankee ara és mossèn, perquè nosaltres, precisament, ens farem passar per mossèns.
0: No!
1: La broma diu el següent. Buenas noches. Quisiera que llamarais a mi amiga y hacerle una broma, porfa. El sábado tiene el bautizo de su nena. Si querés, puedes decirle que eres el cura y que no va a poder venir a hacer el bautizo. A mi amiga se llama Marta, yo me llamo Joana. El bautizo se va a celebrar en Gandesa. Está muy estresada. Això serà a la parròquia l'Assumpció de Maria, a Gandesa, ¿vale? No direm el dia exacte, perquè ja vam tenir problemes per això.
0: I a veure si ens agafa el telèfon i la senyora es creu la broma.

0: Diga.
1: Hola, Marta.
0: Hola.
1: Què tal? Mira, et truco. Soc un dels directors de la parròquia L'Assumpció de Maria, a Gandesa. Pots parlar amb mi un moment?
0: Sí, digue'm.
1: Vale, no, escolta, no, teníem aquí apuntat que tu en principi tenies d'aquí poc un bateig, no?
0: Sí.
1: Vale, em pots confirmar el nom de la criatura, si us plau?
0: Ariane.
1: Vale, i quin dia era, si es pot saber?
0: El juny, ai, el cap de setmana.
1: Vale, perfecte. T'explico, és que no serà possible que, bueno, fer el bateig. Filla meva.
0: Per què?
1: Ai, filla meva, si tu sapiguessis que tenim tot un calendari fet aquí un Cristo, mai millor dit, i és que no podem.
0: Què?
1: Perdó, que està tot fet un Cristo, vull dir que hem tingut un tema de desordre amb el sistema i estan malament les dates.
0: Llavors, ostres.
1: I llavors el bateig de la teva filla pues no podrà ser. Vale.
0: Però...
1: Sí,
0: digue'm. Però com és que no m'ha trucat a mi el noi amb el que parlava?
1: Bueno, perquè hi ha vegades que estem enfeinats. No sé, t'estic trucant jo. Tens algun problema amb això o què?
0: No, però em sembla raro, no sé.
1: Perquè veig aquí que prefereixes que et truquin altres persones. Jo també treballo per la parròquia, no sé si ho saps. Intento ajudar. I em respons així, d'aquesta mala manera, doncs no sé què dir-te.
0: No, de mala manera, no.
1: Ja, no sé. Bueno, res, això ja està, que no podrà donar-se el bateig, vale? Així que no sé si vols reservar per l'any vinent o, bueno, pel setembre tenim algunes dates, però, bueno, no sé.
0: Sí, home, per l'any vinent, com has de reservar per l'any vinent?
1: Bueno, tampoc em parlis així, què passa? Per l'amor de Déu, què passa?
0: No sé, estic flipant una mica.
1: Vale, bueno, escolta, això, jo pel setembre, com entenc la situació i què tal, a veure què podem fer. Vale, de fet, mira, vaig a mirar aquí, setembre... Estic mirant el calendari, perquè vegis que hi ha solució, que no t'amoïnis, vale? Mira, què et sembla dissabte, després de la diada? Què? Com ho tens?
0: Dissabte... Pues malament, és que no sé, ja he reservat amb el restaurant i tot, no sé.
1: No, al restaurant pots anar igualment.
0: Sí, clar, claro.
1: Bueno,
0: vaig al restaurant, que vingui tota la família, i després quan faci el bateig torno al restaurant, no?
1: Però quantes... Em perdó, si no vull passar-me tampoc de tema personal. Quantes persones éreu a la família?
0: Pues 20.
1: 20 persones? Bueno, tampoc és per tant.
0: Sí.
1: Tampoc és per tant, eh?
0: Home, no és per tant per tu, però haig de trucar a totes les persones o què? Què haig de fer? Aviam, explica'm tu, què faig?
1: A veure, si vols t'envio un missatge escrit en plan formal, oficial, de part de la parròquia i pots reenviar. I tampoc has de posar-te una a una a trucar a la penya.
0: Que ara, claro.
1: Que ara amb el tema dietega, WhatsApp...
0: No?
1: Digues perdó, que no t'he entès.
0: Copia i pega, no? Hago?
1: Bueno, copia i pega, sí, no sé si es diu difundido, però bueno, ja m'entens. Tampoc et posis així nerviós amb mi, que jo no tinc res a veure amb aquesta situació. Si us plau, t'ho demano, jo només estic intentant ajudar. Val?
0: Sí. Va.
1: Llavors, escolta, havíem dit 12 de setembre o 19, estic veient aquí, hi ha un hueco.
0: No, primer haig de parlar...
1: Amb qui? Estàs parlant amb mi, sóc un dels directors. Ja la següent persona seria Déu, o sigui que tu mateixa.
0: Amb Déu, has de parlar amb Déu.
1: Vale.
0: A veure, m'estàs vacil·lant o què?
1: Que no, conyo, que t'estic dient el de veritat.
0: És que no sé. No.
1: Jo sóc un tio... Mira, em permetràs, perdona, que parli de forma directa. Sóc una persona molt directa, val? Aleshores, si parlo així és perquè vegis que la situació no es pot canviar ni es pot arreglar. I molta gent sempre em diu lo de... No, és que tal, ostres, és que qual... Doncs mira, ara he decidit parlar directe perquè és que si no, no ens entenem. Aleshores, arrel d'aquí. 12 de setembre, 19 de setembre. Escull. Un dels dos dies. O cap.
0: No vull ningú.
1: No vols cap dia. Perfecte, doncs anul·lem això i ja està. I no hi ha bateig, ni hi ha res. I s'ha acabat. Home, aquestes formes de parlar-me. Estic treballant, intentant ajudar. Gairebé les 9 de la nit. Jo no hauria d'estar treballant. Ostres, no sé. Un respecte, eh?
0: És que no sé què dir-te. És que no sé.
1: Vale.
0: Estic flipant una mica, jo què sé.
1: No, és que de verdad, me cago en Dios. Bueno, Marta, en qualsevol cas, estàs a Flash FM, això és una broma telefònica, vale?
2: Marta, que estàs en directe al Flash Urban a Flash FM, tia.
0: Però és que jo, tipo, perquè m'estaves dient, me cago en Déu, jo em
1: quadra. Era una forma de tancar la broma, ho sento.
2: Que sí que ja pateix, Marta, no pateixi.
1: Bien!
0: Vaya.
2: A veure, hi ha una persona que t'ha demanat aquesta broma, vale?
1: Sí, què et sembla la Joana?
0: La Joana, me cago en la Joana, la padrina de la niña.
1: Oh,
2: hola,
1: ah, és la padrina.
2: La padrina.
0: És la padrina.
1: és que...
2: Ja no ho serà.
1: No, no, saps el que ens ha posat després de demanar-nos la broma? Diu, el bautizo se va celebrar en Gandesa. És que està muy estressada, o sigui, sap que estàs estressada i et fa la broma.
2: Dios!
0: Sobra, bueno.
2: Digue-li algo. Estava
0: que... molt ara treballant, estic molt graciosa, ella.
2: Digue-li algo que t'està escoltant per la ràdio ara mateix.
0: No, nena, mira, que estic suant, eh? Estic suant ja.
2: Però insulta-la, tia. Ah.
0: No l'he d'insultar, tinc més educació.
2: Ara, molt bé.
1: Molt bé. Clar, com sap que està escoltant Déu, doncs va amb por.
2: Clar.
1: Jo ho sé.
0: Va amb por.
2: Escolta, jo també vull anar al bateig, podem venir?
1: Sí, porfa.
0: Bueno, porteu la ràdio.
2: Porteu la ràdio.
1: Sí, sí, portem una antena parabòlica, com un cotxe.
2: Va, que vagi molt bé el bateig. Un petó.
1: Adiós, amén.
2: Adéu, però no t'enfadis, eh?
1: S'ha ratllat.
2: S'ha enfadat.
1: I el niño llorando.
2: S'ha enfadat molt. Bueno, si voleu demanar una broma telefònica, heu de fer-ho a través del WhatsApp del Flash Urban.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Demaneu la broma i nosaltres la fem. I ja està.
1: Fàcil, ràpid i per tota la família. Mira.
2: I si teniu algun salseo o algun secret que no voleu trucar, també ho podeu fer a través del WhatsApp, vale?
1: Sí, va, via nota de veu o via escrit, vale? Perquè si us fa cosa que se us reconegui la veu o qualsevol cosa, tranquils, hi ha confiança.
2: 699-69-69-69.
3: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, perquè
3: us vol lligar amb tu.
1: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
2: Hola! Doncs pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: La batlla de Maixó que es diu Dame. Arribem a les 9 i els nens a partir d'ara ja no poden trucar al Flash Urban.
1: Per favor.
0: No!
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Gemma!
2: El Flash Urban us desitja bona nit.
0: És hora de dormir.

0: des d'ara els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban, però sí que poden escoltar-lo, vale?
1: Sí, correcte. Ens escolteu d'amagatall, així amagadet sota el llit, però no ens truqueu. Si voleu que truqui algú, que siguin els vostres papes majors d'edat.
0: I avui, si t'acabes d'incorporar al programa, que sàpigues que volem salseos, volem secrets, vale, que podeu compartir amb nosaltres. Nosaltres avui no preguntem el nom ni res, ni d'on tens ni res de res, vale?
1: Exacte.
0: Només heu de trucar i explicar el vostre salseig en directe.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: No tenim ni el nom, ni el lloc, ni res de res.
1: Així que, venga, ens dieu.
0: Tenim una anònima per aquí. Hola, anònima!
3: Hola, Cuqui!
0: Hola, carinyo.
1: No, sembla que ens coneixes de tota la vida, per ser anònima.
0: Anònima, tu sí que home, vols, tu sí que vols dir des d'on ens truques, eh? Tu sí que ho vols dir-ho, o no?
3: No, millor no.
0: No, millor que no. Vale,
1: vale,
0: perfecte.
1: Vale, vale.
0: Vale, vale, vale.
1: No passa res.
0: Havia entès que sí, però vale, cap problema. Vale. Digues.
3: No, no passa res. Millor que no.
0: Quin és el teu salseo? A veure.
3: Bueno, jo conec a un... conec a un que una vegada li anaven a fer una mamada i li van dir, ¿la quieres con dientes o sin dientes?
1: Vale.
3: ¡Sasca! ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
0: ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
1: Sin dientes, ¿no?
3: ¡Sin dientes! ¡Sí, señor!
0: Vale, ¿y ella quién era?
1: ¿Claro?
3: Me puto muero del asco, me puto muero del asco, pero se ve que fue un gustazo que flipa.
0: ¡Ah, eras tú!
3: ¡No!
0: Ah.
3: No, tío, que yo tengo unos piños que flipas, tío.
1: Ah. Ya, claro, tú dejas allá marca como un castor. Pero una cosa, ¿con dientes o sin dientes, que era una yaya que estrella la dentadura o qué?
3: No, no, peor, peor.
0: ¿Doncs qué era?
3: Una yonki.
0: Una yonki.
1: Hòstia puta. Va, clar, les yonkis hem de dir que no tenen dents perquè, clar, de tant de consum, doncs es deteriora el cos i clar, i la part vocal.
3: Sí, sí. Molt pues ahí lo llevas.
0: I tu coneixes aquesta yonki, senyora?
1: Per la anònima?
3: A la yonki no, però al person sí.
0: Però el person és amic teu? És el teu ex?
3: No voy a comentar más.
0: Ah, no vols dir pas qui era?
1: És que he de dir que per la meva no. Aquesta dona se la reconeix bastant, perquè
0: no,
1: mare
0: sí,
1: meva.
0: Sí, sí, clar, clar. A veure. Vale.
3: Bueno, ho sento.
0: No, anònima, no, ho fas no, molt bé.
1: Ho has fet molt bé, anònima. De veritat.
0: Però...
3: Us estimo, feia molts dies que intentava parlar amb vosaltres. Mm-hmm.
1: És que és vale. La xussada de la que s'avecina, no, per favor.
0: No. Quantes birres portes avui,
3: tu,
0: per
3: no
0: ser fotis, dilluns?
3: Que estic afònica. Sabeu què passa? Que... Clar. He tingut un bingo musical aquest cap de setmana.
0: Clar, clar.
1: Sí, moltes línies, eh? Clar.
3: Que no, gilipolles!
0: Hola!
1: Placa.
0: Per favor!
1: Placa.
0: Per què no truques més cops, tia, saps?
1: Sí, és molt graciós.
3: Que no n'heu trucat. Jo estic trucant tots dies i vale. No me l'agafeu mai.
0: Sempre te l'agafem a tu, sempre, tia.
1: Sí, el gram, sí, sí.
0: Vaya yonki, mare meva.
1: Va, xusa, relaxa.
3: De puto muero del asco, nen.
1: No, no, sí, mira, se muere de l'escó tota l'estona.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Vale. Va, prou ja.
0: Què fas, tio?
1: És com l'arcada. Vaya caniche! Hòstia, semblava un caniche, eh?
0: Però, a veure...
3: Que asco, tio.
0: No, asco de què, tia? Asco de què? Què te passa, l'asco?
1: Asco tu.
3: Joder, que jo visualitzo facilitat, saps què passa?
0: I què estàs visualitzant, tia? Què estàs mirant?
1: Que somos fáciles.
3: Pues la tia sense pinyos, tio.
0: Ah, la que va fer la mamada.
1: Ah, oye, pues pasa'ns-la. No, no, no, aquest riure em fa por.
0: Per què riu així, la pava?
1: No sé, és de naixement.
0: Però avui s'ha cardat aquesta pava, em sap greu, ja està.
3: No, sí. No, que jo no em fico res, que jo no em fico res.
0: No, no, no sembla.
1: Cojones, una pues polla no com una olla.
3: T'ho juro que sóc així de natural.
1: Hòstia, pues vaya drama. Iogurt. Pues no us vull imaginar drogada, aleshores.
0: Oh. Tomba.
3: Pues flipa-lo, xaval, bomba.
1: Està loc, no, no.
0: Està loca. Vale, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, xussa.
3: Us estimo, xatus.
1: Nosaltres també a tu.
0: Em sap greu, però...
1: Hòstia puta, tio.
0: Per favor. Va, que busquem secrets anònims.
2: 93-545-68-68.
0: Avui no preguntem ni com et dius ni des d'on ens truques. Avui simplement volem saber el salseig.
1: Així que ja està, només truca ara mateix al 93-545-68-68 i l'expliques igual que ha fet aquesta senyora yonki tan maja.
0: I si no vols ni trucar perquè el teu salseig és molt heavy, ho pots fer-ho amb un missatge a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. Va, va, va. 699-69-69-69.
0: Heavis, els missatges que ens poden arribar.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que ens pots arribar, sí.
0: Ja tinc un missatge que diu... Hola, Flash Urban, jo us escric per explicar-vos de què. Jo em sabia la contrasenya del mòbil de la meva ex
1: vale.
0: I quan em volia masturbar, entrava en el seu Instagram i mirava els destacados, els close friends de les seves amigues.
1: Oh. I se la parava amb les amigues, el cabrón. Joder, macho. Hòstia, això és molt, però és molt malaltís.
0: També és de malalt, sí, sí.
1: A més, és perillós perquè, hòstia, a vegades et surt, s'ha iniciat sessió en no sé dónde, i dius, ui, ui, ui, això qui ho ha fet, saps? O sigui que, ojo.
0: Bueno, molt bé, gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
1: Merci. De 8 a 11, Flash.

0: Oblidar-nos de tots, diu la cançó.
1: Bé, anem a oblidar-nos. Va, va, va, va.
0: Però qui no s'oblidarà serà la següent víctima de la nostra broma que estem a punt de fer ara mateix.
1: Hòstia, sí que bo, eh?
0: Anem a escoltar aquest àudio.
2: Hola, Flash. Hola. Era per demanar que si podíeu fer una broma telefònica a la meva mare, que acabem de venir de Madrid del concert de Bad Bunny, i hem anat a un hotel i estàvem amb dues habitacions separades, i era per si els, bueno, li podíeu dir que hem trencat algun llit o alguna cosa, les meves cosines i jo, i que hauria de pagar un muntó o alguna cosa així, els inventareu alguna cosa. El meu nom és Mariona i les meves cosines Joan Martina i Clàudia, per si necessiteu la informació. I era l'hotel Alhambra Suites de Madrid, de Plaça del Sol. A veure si podeu fer-ho. Gràcies.
0: Molt bé, Mariona, doncs vinga, anem a trucar a la teva mare a veure si s'atraga la broma.
1: Sí, la mare es diu Mònica Mercader Sánchez, ¿vale? Així que res, haurem de posar veu de recepció de Hotel de Madrid, ¿vale? Tenemos que hablar d'esta forma delicada, ¿vale? I a veure si se la menja. I atenció, perquè direm moltes coses en relació a l'habitació i no només que s'han trencat coses.
0: ¡Dios!
1: ¡Moltes guarrades!
0: ¡Dios!
3: Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
4: Buenas, soy Iván López, le llamo de la Alhambra Suites de Madrid.
3: Gracias, Iván López. No cuelgues, por favor.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Flash. Flash FM. 3 dies d'autèntica bogeria a la

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González del control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
3: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: és Flash.
1: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Això es diu malaltia, malaltí. M'ho veig jo.
1: Perquè estem malalts.
0: M'ho veig jo.
1: M'ho veig o no m'ho veig,
0: coño? M'ho veig jo. Ai, per cert, tu ja tens els teus petardos per Sant Joan?
1: Pues mira, encara no.
0: Encara no?
1: Ja els pillaré de flash.
0: Doncs ves a la traca. Si esteu preparats, Sant Joan. A la traca fins al dia 19,
1: sí.
0: Per tant, ja d'allà, en productes seleccionats, la segona unitat et surt només a 1 euro.
1: Ah, en sèrio?
0: Sí, sí, 1 euro.
1: O sigui, llavors heu de pillar els més totxos perquè la segona unitat només us costi 1 euro.
0: Només un. Petards, bateries, fons, coets, hi ha de tot per petar-ho, aquesta revetlla.
1: Déu-n'hi-do. Ah, és que anem a petar-ho. Que original, tio.
0: Les condicions a la botiga i prepareu-vos per fer la grossa aquest Sant Joan amb la traca.
1: Molt bé, la traca, igual que la que portem nosaltres, eh?
0: Ja
1: molt
0: sé,
1: bé.
0: Ja sé, pum!
1: Pum!
2: Tomba.
0: Va, que avui busquem secrets.
3: 93-545-6868.
0: Secrets i salseos que no pots dir a ningú, però que avui pots trucar al Flash Urban. Avui no preguntem ni els noms, ni d'on sou, ni res de res. Només heu de dir el salseig. I punto.
1: I direu, per què compartir aquest secret? Doncs perquè mola moltíssim i així posem en comú les hòsties més amagades que té la gent dins.
0: Exacte. I no fa falta que sigui vostra. També pot ser d'una altra persona que sàpiga els salseig d'algú, saps?
1: D'un veí, però així, clar.
0: Avui no preguntem ni el nom, ni d'on tens, ni res de res. Si vols compartir un secret en directe amb nosaltres, va.
3: 93-545-6868.
0: És el telèfon de la ràdio, no truqueu. Mira, la gent truca el número ocult al WhatsApp.
1: Déu-n'hi-do, no truqueu al WhatsApp, truqueu al fixe. El nostre WhatsApp és per missatges, ja ho sabeu, eh?
0: El 93-545-6868 heu de trucar, vale?
1: Ara.
0: Diu un missatge que diu: hola, yo os cuento la mía de hace unos años. Yo trabajaba en una pastelería y de vez en cuando venía un policía y nos liábamos en la parte de atrás mientras trabajaba.
1: Uf, qué sexy.
0: Tenía que entrar y salir a despachar y alguna vez casi nos pilla el jefe. Uf, qué tiempos. Molt bé, bon
1: salseig. Déu-n'hi-do, eh? Home, és que dona molt de morbo, no? Follar d'amagatall.
0: Home, sí.
1: Està molt bé.
0: I amb un policia...
1: Bé, encara més. Esclar, amb les esposes...
0: Però bueno.
1: Déu meu.
0: Hola, bona nit.
1: Sí.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Ah, no,
0: perdó, és que és el mode automàtic. Anem en mode automàtic a vegades i no...
4: Ja.
0: Anònim, vols dir des d'on ens truques o no vols dir-ho?
4: Sí, des de Girona.
0: Des de Girona, molt bé.
1: Vale, Girona és molt gran, per tant no passa res.
4: Cap problema.
0: A veure, quin és el teu salseig?
4: Jo tinc un amic que es va follar la mare d'un altre amic.
0: Dios!
1: Ala, ala, ala, ala!
0: De quants anys estem parlant? De quants anys parlem, de diferència?
4: Mare, 40 molts, i el meu amic, 20 i pocs.
1: Hòstia, 20 i pocs versus 40 molts. Vale, el context, anava borratxa la mare, estava a una festa, com va ser el tema?
4: Ahí queda el asunto.
0: Ah,
1: home, no, però dona'ns detalls de del salseo, no hem de saber els noms ni cognoms de ningú.
4: Una nit molt tonta de festa.
0: Vale, però anaven borratxos els dos.
4: Sí.
1: Però era l'aniversari del teu col·lega?
4: No. Simplement... Passó.
0: Vale, però a veure, una pava de 40 llargs no va de festa amb un pavo de 20 i pocs,
1: clar.
0: Saps?
4: Era un cap d'any.
0: Era un cap d'any.
4: Una festa de...
1: De poble.
4: De poble.
1: Ahà.
0: Una festa de
4: típica poble. Festa de polideportivo.
1: Sí.
0: Llavors
1: la mare en aquell moment estava casada o està casada, té marit?
4: Divorciada,
1: vale.
0: I el teu amic sap això?
4: Un d'ells no ho sap, o sigui, el fill no ho sap.
0: Ah. El fill no ho sap.
1: Hòstia puta.
0: El fill que és el teu amic.
4: Exactament.
0: I tu com a bon amic no li voldries dir que la seva mare s'ha follat a un amic seu?
4: No, porque luego rompería el grupo, seguramente.
0: Dios.
1: Ella està pensant en la pinya, amb la colla, pessigolla.
4: Claro, hay que hacer pinya.
0: Perquè l'amic no seràs tu.
4: No.
1: Vale. Perquè series el puto amo. No, series el
4: guarro.
0: Series el guarro del poble.
1: Sí. Bueno, escolta, ara ja som una mica més morbosos. Et va dir el teu col·lega si la mare ho feia bé?
4: Bueno. Sí, es movia bé.
0: Clar.
1: Que humillante.
0: Pobre, és que jo flipo amb el vostre amic, vull dir, pobret. Ho sap més, algú més de la vostra penya?
4: Hòstia, crec que no, que només l'he implicado i jo.
1: Vale. Mm-hmm, vale. I la mare és mona, físicament? Està bé?
4: Bueno, sí.
1: Sí, tota la feies, també?
4: Si se pone.
1: Pues ara ja saps que ho pot fer amb amics, perquè li agrada a la mare.
2: Ho han tornat a fer o només ho han fet un cop?
4: Hòstia, a mi només m'ho ha dit un cop. Jo crec que no han tornat.
1: Van home, seria una, any, eh? Seria una mal mare, seria, molt mala mare, eh?
4: Seria raret, eh?
2: Però van començar molt bé l'any, eh? Molt bé, eh?
1: Sí, sí.
4: Sí, por todo lo alto.
1: Es van estrenar, déu-n'hi-do. Dios, és que vaya amic.
2: A veure, és de molt mal amic fer això, eh? Sí. Les coses clares.
1: Sí, sí.
2: Però bueno.
1: És pitjor la mare o l'amic? La mare, eh?
2: La mare.
4: No?
2: La mare, sí. Tio, la mare. Vull dir que s'està follant un amic seu, saps?
1: És que...
0: De 20 i pocs anys, que té quasi 50 pans la baba.
1: És que, clar, mala mare ja salta cunes. Vull dir, no, clar, sí, a la presó sí. No pot anar, però a la presó moral sí pot anar. Bueno.
0: Molt bé, gràcies, Anònim de Girona, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
4: Adéu, bona nit. Adéu.
0: Doncs vinga, va, històries com aquestes, anònimes, sense saber el vostre nom. Podeu trucar ara mateix.
3: 93 545 68 68.
0: Mola molt aquestes històries en secret, eh?
1: Uf, aquesta jo li poso un 7,9 molt sòlid, eh? M'ha agradat molt lo de la mare i l'amic. Molt bé.
2: És que la mare, per favor, eh?
1: Déu-n'hi-do, com juguen les mares, clar. Es nota que fa molt que no ho fan.
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do.
2: Home, clar, a sobre divorciada.
1: Clar, estava buscant unes noves oportunitats i, bueno, se li va presentar un iogurín, doncs endavant, com los de Alicant.
2: I estava allà, dale que re.
1: Dios, i a sobre folla bé, és que què heavy.
0: Per favor.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon de la ràdio perquè comparteixis el teu secret o el teu salseo anònimament, sense preguntar ni el lloc ni com et dius. Res de res preguntem avui, eh?
1: Exacte, volem aquests secrets, històries ben amagades a dins de la vostra ment o cor, que no heu dit mai ni us veieu capaços ni capaces de fer, però que ara voleu transmetre per la ràdio.
0: I si és molt samat i no voleu ni trucar, podeu enviar un WhatsApp al 699 69 69 69.
1: Exacte, aprofiteu aquest espai una mica més anònim encara per enviar la vostra nota d'àudio o també el text escrit.
0: Vinga, va, dos cançons i tornem a més trucades.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 68 68.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, perquè
3: us vull lligar amb tu.
1: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
4: Hola! Pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Badia y Chencho Corleone. Això es diu Choque.
1: Choque. Choque, esos cinco, caballero.
0: Avui volem històries anònimes.
2: 93-545-68-68.
0: Tenim un anònim de Palamós.
1: Ah, sí?
0: Hola, anònim de Palamós.
3: Hola, bones.
0: Com estàs?
3: Molt bé, aquí el cotxe, us estava escoltant i, bueno, és una història bastant heavy que m'ha passat fa poc, bueno, no a mi, a un amic, i he dit, uau, ho he de dir.
0: A veure, explica'ns.
1: Comparta.
3: A veure, el meu amic es diu Max, vale?
0: Vale.
3: I tenia una nòvia que es deia Clàudia.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
3: Sí, perdó, perdó.
0: No s'acopla. El teu amic es diu Max i la seva nòvia es diu Clàudia.
3: Exacte.
1: Home, lo de dir noms, bueno, ets un cabron, para... eh?
0: Clar, perquè tu no dius el nom, però estàs dient els noms dels teus amics.
1: Que fill de puta, o te'ls has inventat?
3: No, són els noms, però...
1: Ah,
3: no,
1: que cabron.
0: Dios! Per tant, tu no vols el teu nom?
3: No, bueno, si vols, sí.
0: No, cosa... Depèn de tu, però bueno.
1: Seria per fer justícia.
3: Sí, em dic Nacho, jo.
0: El Nacho?
1: Ah,
0: de Palamós?
3: Sí.
0: A veure, Nacho. Explica.
3: Vale, explico. Vale, llavors, ell tenia una nòvia que es deia Clàudia i farà com uns 3 mesos o així ho van deixar.
0: Vale.
3: Vale. I la cosa és que ara ella s'ha quedat embarassada.
0: Dios.
1: Sí. D'aquí?
3: Clar, aquesta és la puta locura.
1: Digues.
3: Del seu pare.
0: Del seu pare?
1: Del pare del Max.
3: Del pare del Max, tio.
0: Què diu?
1: O sigui, aquesta noia s'ha quedat embarassada del pare del seu exnòvio, amb qui ho havien deixat fa poc.
3: Exacte. Molt heavy.
1: Però això com ho saps tu? Qui t'ho ha dit?
3: Pues perquè m'ho han dit, clar, perquè òbviament s'havia d'enterar.
1: Però com es va enterar i com, no sé, és que explica'ns més context.
3: Pues es va enterar perquè, clar, la noia, o sigui, li va explicar perquè tenia dubtes si tindrà el fill o no.
1: Joder, i li va dir al Max.
3: Clar, bueno, li va dir el seu pare.
1: Joder, i el pare li va dir al Max.
3: Sí, ella tenia dubtes i el pare li va acabar explicant al Max.
0: Uau. I el pare li va dir al seu fill, em vaig follar a la teva ex.
3: Exacte.
1: Com és el pare? És
3: un perfil... Clar, el pare no vol saber res d'això.
1: Ja, però no vols ser revés, no, pues no haver-la metido, coño, pues clar. No haver hecho esto.
3: Claro, una puta liada. Ja.
1: La decisió és de la Clàudia, ara. La decisió és de la Clàudia, no del pare del Max de merda.
3: Ja. Però que puta liada.
0: I tindrà el fill?
3: Però és que una cosa no acaba aquí.
1: Ah, a més.
3: Que el Max s'ha enfadat amb el seu pare, òbviament.
0: Ah. Sí.
3: A més que d'edat, perquè són uns 25, i el pare tindrà, crec que, quasi 50.
0: Vale.
3: I la cosa és que s'ha enfadat amb el pare i ara està com apujant-la molt a ella.
1: Hòstia, en sèrio?
3: Sí.
1: Jo no donaria suport ni a un ni a l'altre, la veritat. No es mereixen ni aigua.
0: I ella vol tenir el fill?
3: Clar, però la cosa és que no sé si... Ell no ho sap segur, ella té dubtes.
0: Vale.
3: Perquè tampoc fa tant que està embarassada.
0: I
3: clar, no sé, jo espero que no torni amb ella, tio.
0: Home, tots esperem que no, la veritat.
1: Seria una mica curiós el cas de l'os, eh?
0: Que heavy. Bueno, pues, i tu com t'has entrat de tot això?
3: Pues perquè m'ho ha explicat ell, òbviament.
0: És la teva amiga?
3: No, ell.
1: Ell, el Max.
0: Ah, vale. Molt bé. Sí. Bueno, pues ja explicaràs com acaba la cosa.
1: Sí.
3: Ja tornaré a trucar, a veure.
0: Molt bé. Gràcies, Nacho.
1: Adéu, Nachito.
3: Vinga. Adéu.
2: Truca'ns ara.
0: Joder.
2: 93-545-68-68.
0: És que clar, avui estem buscant històries anònimes i passen històries com aquestes, que són heavies.
1: Però que heavy que hagi dit els noms, el fill de puta. És supersensible, la info, eh?
0: Joder. La idea d'avui és no preguntar ni el nom ni el lloc d'on sou, però bueno, si voleu dir-ho, endavant, ja és cosa vostra, saps?
1: La info, aquí en aquest programa, la informació sempre és benvinguda.
0: Ara hi ha el telèfon lliure. No hi ha ningú al telèfon, per tant, si vols explicar... Un secret en directe, truca'ns.
2: 93-545-68-68.
0: Estem esperant els vostres secrets anònims.
1: Que podeu enviar també via missatge d'escrit com el que tenim aquí. Diu així, hola, buenas noches. Mi secreto es que estuve con una chavala hace años, pero a la vez me follé a su madre varias veces.
0: Dios.
1: Pero nos pilló en pleno acto y se cabreó mucho. A la semana me llamó que quería que habláramos y resulta que me encerró y estaba ella y su madre. Así que estuvimos hablando y al final hicimos un trío varias veces. ¿Qué? Hasta que su madre encontró novio y se acabó la historia.
0: ¿En serio?
1: Jo, de debò que esteu bojos tots i totes, us ho dic de debò, eh?
0: Un trío amb la seva mare i amb la seva parella? En això, quin moment entra al cap, això?
1: Això no passa ni a les pel·lis porno, tio, que drama, eh?
0: Dios!
1: Joder!
0: Però, com esteu tots?
1: Pareu!
0: Però ja...
2: 93 545 68 68.
0: A veure, que si teniu un altre tipus de salseu podeu explicar, eh? Un altre tipus de secret, eh? Que no fa falta que sigui d'aquest tipus.
1: Sí, podeu dir, per exemple, que heu copiat l'examen de la selectivitat. Exacte. O coses d'aquestes que no siguin tan sexuals o d'assassinats, no, que no és crims, això.
0: Vinga, 93 545 6868. Anònim 100%. No preguntem ni el nom, ni el lloc, ni res. Si ho voleu dir-ho, ja és cosa vostra.
1: Exacte, la info serà benvinguda, però d'entrada no cal dir que ho digueu.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Ah.
0: Ah, bueno, clar, collons.
1: És que jo m'agrada perquè sembla que us posem a prova. I
0: sí,
1: això està molt bé.
0: Sí, us posem
1: també
0: a prova.
1: Exacte.
0: Efectivament.
1: I m'agrada això perquè tots cauen, eh? Diuen, ah, no te lo quiero decir.
0: Anònima, tu vols dir des d'on ens truques o no?
4: Sí, des de Vidrera.
0: Vidreres.
1: Vale.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, anònima de Vidreres. Endavant, el teu salseig.
4: Doncs fa uns quants anys vaig follar el cunyat del meu pare.
0: Dios!
5: Tomba!
1: O sigui, espera. El cunyat del teu pare seria el marit de la germana del teu pare, no?
4: No, és el germà de la dona del meu pare.
0: Ah, el germà de la dona del teu pare.
1: Mare meva, o sigui, el teu... Ah, vale, perquè no era el teu, la teva mare, vale, era la dona del pare.
4: Sí.
0: Per tant, anònima de Vidreres, aquest, el germà de la dona del teu pare tenia la teva edat o era més gran que tu?
4: No, més gran que jo.
0: Quants anys de diferència?
4: Ell tenia 30 i jo feia 22.
0: Bueno.
1: 30, 22... Bueno, no és tan heavy.
4: És bèstia. Normal, és normal.
1: És més bèstia per l'arbre genealògic que no pas per les edats.
4: Bueno, no passava res.
1: No passava res? Home, si passava, era raro, eh?
0: Els teus pares i la teva madrastra es van enterar d'això?
4: No, espero que no.
0: No ho saben.
4: I si ho sap, s'ha fet una mica el boig.
1: I ara quants anys tens, tu?
4: Jo, ara en tinc 28.
1: Per tant, ell té 30... què? 36?
4: 36, sí.
1: 36. I què, te'l faries un altre cop o no?
4: No, perquè la té petita.
0: La té petita? Uala!
1: Per favor!
0: Per tant, no ha tornat a passar això, no?
4: No.
0: No ha tornat a passar.
1: Clar, el germà de la teva tita, la té petita, clar, és normal.
4: Sí, sí.
0: I també són de Vidreres?
4: No.
0: D'on són?
4: Això no penso dir.
0: Hola, no vol dir-ho!
1: No, clar, perquè s'està fent més petit al marge, eh, clar.
0: Ah, clar.
1: Joder.
0: El teu pare sí que és de Vidreres, doncs.
4: No.
1: Bueno,
4: jo te truco des de Vidreres, però jo no soc de Vidreres.
0: Ah, vale, això és una altra cosa.
1: Potser està fumant un porro allà per Vidreres i ha dit, va, ja els explica la història.
0: Vale. Molt bé, anònima de Vidreres, moltes gràcies.
4: Adéu.
1: Home, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Joder.
0: Hola, bona nit. Hola, anònim, ens vols dir des de les truques o no?
6: Del món.
0: Del món.
1: Vale, molt universal aquest home, bé.
0: Anònim del món, quin és el teu salseig?
6: Mira, jo tinc un secret, vale? Jo als 40 anys vaig canviar de parella per un home, vale? Però aquell home es va divorciar de la seva dona, que té dos fills que són meus, que ell no ho sabia.
1: A veure, com?
0: A veure. Tu vas deixar-ho amb la teva dona per anar-te'n amb un home. I quan vas començar la relació amb aquell home tenia fills.
6: Tenia dos fills que té encara, però són meus.
0: Com que són
6: teus? Jo vaig enrotllar amb la seva dona, ella li va dir que tenia una altra, es van separar i jo vaig marxar amb ell.
1: Però clar, ell va exercir de pare amb els fills de la teva dona, que eren els teus fills, realment.
6: Encara sí que ells, encara.
1: Ja, però tu aleshores ets un pare desaparegut per aquests fills.
6: I perquè tenen pare, que és la meva parella.
0: Però tu abans d'anar-te'n amb el teu nòvio actual, sabies tota aquesta història?
6: Sí, claro.
1: Llavors tu tens un problema...
6: Amb la seva dona.
1: Però la seva dona sap que tu ets el pare o tu ho interpretes?
6: No, la seva dona ho sap.
0: Vale, per tant, tothom ho sap tot.
1: Clar.
6: Menys la meva parella.
0: Ah, el teu nòvio actual no ho sap, això?
6: No ho sap.
1: Li heu amagat tot?
6: Sí. Ara, després de 20 anys ja no cal dir res, ja.
0: Però el teu nòvio actual, no creus que sent nòvios, no sé, és la teva parella, és el teu company de vida, no hauria de saber aquest secret tan fort?
6: L'he de dir que jo, que soc la seva parella, també soc el pare dels seus fills, que quan estava amb la seva dona i va posar la banya amb mi, sí.
1: No sé, tot això, tot plegat, la veritat és que estem dubtant de la teva salut mental una mica,
0: sí, sí.
1: És que és molt raro, tio.
0: Però tu estimes de veritat a la teva parella, tio?
6: Sí.
0: Però, i de veritat...
6: Parell, no. Jo crec que ja no li vull fer mal, ja.
1: Però aquest secret ja... Però viuràs sempre amb això i et farà mal a tu, tio, en un futur. Sempre.
6: Aquest secret ja morirà amb mi i amb no sé, i amb la seva exdona.
1: Això és d'estar podrit per dins, eh?
0: Però quan tu veus aquests nens, no ets capaç de dir és que són els meus fills?
6: Sí, ho sento,
0: vale. Vale, una cosa que tu ho sentis, vale, sí, són els teus... Vale, però, rotllo, que són els teus fills, tio?
1: Clar, brother.
6: Ja.
1: És que estic ara una mica nerviós.
0: Però no hauries de fer un pensa, jo crec, eh? No sé.
6: Bueno, a veure, jo ja està més que parlat amb la mare dels nens i és millor deixar-ho així, també.
0: Ja, però amb qui no ho has parlat és amb la teva parella actual, que és el teu nòvio.
6: No crec que ho parli.
1: És que no t'importa, llavors, la teva relació?
6: No, sí que m'importa, no. Per això, perquè...
1: És un fals proteccionisme, ets un covard i tu realment no sents res per aquest home. Simplement has volgut apropar-te indirectament a la teva exfamília, bro, i tens un problema mental.
0: És una manera d'apropar-te als teus fills. Sí,
6: no té res a veure.
0: Bueno. Però algun dia als teus fills els diràs que són els teus fills?
6: No ho sé.
1: Quan mori el seu nòvio, saps o no? Anirà esperant a que passin aquests esdeveniments per anar dient-ho.
0: Jo crec que els seus fills haurien de saber realment un dia qui és el seu pare.
1: Jo és que jo no sé de què pensar d'aquest home, de debò.
0: No, jo crec, sincerament, anònim de... no he dit d'on és. Anònim, jo crec que hauries d'anar a buscar ajuda,
1: sí.
0: Sincerament.
1: A un psicòleg de família, aneu tots i ho comenteu i ho parleu, però això no pot ser. I tu has de seguir amb la teva vida d'una altra forma, no així, amagant a tu mateix les coses.
0: Quants anys tenen els nens?
6: 28 i 26.
0: 28 i 26. Home, jo crec que és una edat suficient madura com perquè sàpiguen la realitat de totes aquestes dues persones, no?
1: Els hi toca.
6: Sí. Bueno, ja tenen la seva vida, també, eh?
0: Bueno, sí, tenen la seva vida, però també tenen dret de saber qui són els seus pares.
1: Clar.
6: Bueno, o sigui, per ells ja tenen pares. Això ho entens.
1: Ja, que sí, que ho entenem.
0: Però és una mentida, el que els expliques,
1: clar,
0: tio.
1: Clar, és tot mentida.
6: Ja, però bueno...
1: A mi em sobta molt que ningú ho sàpiga, també t'ho dic, eh? O sigui, a mi em sorprèn moltíssim tot això.
6: Ho sabem la seva mare i jo.
1: Ja ho has dit, però que per això que em sobta moltíssim que la seva mare mai li hagi parlat al teu home de tu quan eren ells parella, saps?
6: Bueno, sabien que tenia algú, però no sabien qui era.
1: Ja, bueno.
0: Bueno, pues res, gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
6: Molt bé.
0: I espero que algun dia puguis fer un pensa, de veritat.
1: Sí, necessites molta ajuda.
6: Vale, vinga, adéu.
1: Se la suda gorda, jo crec.
0: Li suda molt heavy.
1: Oye, però és que això és molt heavy, tio. O sigui, de què aneu? De què aneu amb la vostra existència? Esteu podrits?
0: I la seva parella actual, jo crec que hauria de saber la realitat de tot. Sí, és que la realitat és aquesta, clar.
1: I quan parlen, que la parella li diu mira que mono el niño que s'ha enxau novia, com reacciona el tio, el pare de veritat?
0: Això fa pensar que a vegades la realitat supera la ficció, eh? És molt heavy.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, si voleu compartir històries com aquestes, a partir de les 10 continuem agafant trucades a través del telèfon, al 935456868, o si és superconfidencial el vostre secret, podeu enviar-nos un WhatsApp.
1: Exacte, a través del 699-69-69-69. Aquí esperem els secrets.
0: Vinga, va!
2: Garage Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella, per exemple.
1: Per exemple.
3: Jo doncs ho feia, sí. Jo sí, ho feia. Sí, va molt bé per desconnectar o tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
3: Sí, te relaxa molt el cos i la ment. Sí? Sí.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs

0: muchacha, bonita.
1: Doraemon, Nobita.
0: Així?
1: Claro, estan ahí.
0: Les 10 i 3 minuts, nova hora en marxa del Flash Urbà.
1: De qui era aquesta cançó, com la de muchacha?
0: De l'Aisa.
1: Aisa. Aisa Melano.
0: Bueno, va, que avui busquem secrets i històries anònimes a través del telèfon de la ràdio. Avui no preguntem ni com et dius, ni d'on ets, ni res de res, vale? Només si tu vols.
1: És una mena de confessionari, no, realment?
0: Exacte.
1: Perquè no sabem la identitat i vosaltres us obriu en canal.
0: Doncs vinga, va, telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: I la veritat és que estem flipant bastant amb diferents històries que està la gent explicant aquí al Flash Urban, eh?
1: Que ens fan dubtar moltíssim de la moral de la nostra audiència. Sabem que esteu com putes cabres, però és que hi ha altres coses que, joder, no, si us plau.
0: Que són molt heavies, eh?
1: Sí, que estem encantats d'escoltar, però no, si us plau. Sí.
0: Vull dir que podeu compartir amb nosaltres, eh?
1: Clar.
0: Però no, sisplau.
1: Però no, sisplau.
0: Vinga, va, 93 545 6868. Ara mateix tens el telèfon lliure.
2: 93 545 68, 68.
0: Secrets, històries anònimes per compartir en directe avui al Flash Urbana, Flash FM.
1: Venga, niño, llama y cuéntanos tu secreto. Estem disposats.
0: I si vols, també pot ser a través del WhatsApp de la ràdio.
1: El nostre número de WhatsApp, que ja sabeu quin és, el 699-69-69-69, via missatge escrit o també via nota de veu, que ens agrada més encara, eh?
0: És que recordem que ens acaba de trucar un home que té dos fills, que en realitat la seva parella, que és un noi, es pensa que són seus, però no, són bueno, una liada. Clar,
1: la seva parella home havia fet de pare d'aquests fills que mai ha arribat a confessar-li aquests fills, que eren els seus fills, aquest home que ens ha trucat. És que era una liada parda.
0: Bueno, gràcies per compartir-ho amb nosaltres, per cert, si estàs escoltant la ràdio.
1: Però no, sisplau.
0: Però clar.
1: Clar.
0: Vaya liada.
1: Sí, que ho podeu explicar i tal, eh? Però no, sisplau.
0: Vinga. Vinga, va, que tenim el telèfon. No vols compartir un secret amb nosaltres?
2: 93 545 68 68.
0: És 100% anònim, no preguntem ni com et dius. Res.
1: Res de res, només volem el context de la història, els protagonistes, però sense dir el nom dels protagonistes, i com es va desenvolupar aquest salseo, cotilleo o coseta. Escolta, poden ser coses més senzilles que aquestes...
0: Home, sí.
1: Que semblen tot pel·lícules d'Almodóvar. Escolta, podeu explicar, jo què sé, si veu copiar un examen o un amic vostre va copiar, si, jo què sé, li va mirar el cul al professor o professora.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Ah, adivina.
0: Ah, bueno,
1: bé,
0: clar.
1: Molt bé.
0: És que ho fèvem tots només per saber, clar, si realment és real o no la història, saps?
1: Exacte, perquè si ens diu el nom és falso.
0: Ja, és que si ja diem com et dius i tu directament m'estàs responent el nom, dic, aquí està, ja ens està mentint.
1: Sí, saps? O que és una història correcte, de merda correcte. I que no li fa vergonya dir-ho.
0: Exacte, molt bé. Per tant, si ets, la teva història serà bona de veritat.
3: Doncs espero que sí, que us agradi.
0: Molt bé, anònim. Sí. Vull dir, bona, em refereixo que és real, que no és mentida.
3: Exacte. I tant. Vale, 100% real, 100% real.
0: Però vols dir des d'on ens truques o tampoc vols dir-ho?
3: Des del Baix Camp.
0: Al Baix Camp.
1: Puf, llavors no és tan bona. Saps? Sí, està bé, bueno, però està
0: al baix.
3: Jo me tiro a la piscina i vosaltres decidiu.
0: Vale.
1: Dios, mullada.
3: Vale. Bueno, jo fa qüestió de 2 anys, a través de Twitter, vaig conèixer... Bueno, vaig començar a veure fotos d'una noia de Barcelona. Bueno, una noia, més que una noia, una MILF.
1: Ah.
3: I em va començar a cridar l'atenció. I, bueno, ella va ficar el seu... Bueno, sortia el seu Instagram. I la vaig començar a seguir per Instagram.
1: Ok.
3: Llavors, doncs bé, jo vaig començar a tirar-li fitxa, me gusta, reaccionar a les històries. Però ella al principi no em donava molta bola. Fins que ha passat un temps, doncs ella doncs m'ha començat a donar bola, però em va començar a dir que estava casada i que tenia 2 fills.
0: Dius,
1: guai.
3: Llavors, doncs, doncs al principi m'adonava llargues, però a poc doncs van agafant la canya.
0: Però tu
3: I bé, fins que va arribar un dia en
0: una
3: què...
0: Una cosa, per anar en context. Al principi de tot, en cap moment et va dir que tenia família i fills?
3: Exacte, en cap moment.
0: Però t'ho va dir més tard.
3: Digue'm?
0: T'ho va dir més tard.
3: Exacte, correcte, m'ho va dir més tard.
0: Però quan t'ho va dir, va baixar el ritme, quan t'ho va dir.
3: Correcte.
0: Vale.
3: O sigui, llavors, ella, quan ella m'ho va dir, m'ho va confessar, doncs llavors, bueno, això també és veritat, que vaig dir, dic, vamos a respetar un poco. Però al final, amb el temps, em va donar una miqueta igual i vaig seguir, doncs, igualment, tirant fitxa.
0: Oh.
3: I ella, doncs, me seguia el rotllo fins que un dia, doncs, ella em va dir que sortia a sopar amb unes amigues i que la podia passar a recollir. Ella era de Barcelona i jo vaig pujar des d'una ciutat del Baix Camp fins a Barcelona.
0: Mm-hmm.
3: I la vaig passar a recollir quan va sortir de sopar i bueno, vam anar a un lloc apartat perquè no es veiés ningú, vam començar a parlar, ens vam començar a liar i bueno, també és cert que bueno, passaron cosites.
0: Vau follar?
3: Quasi. Bueno, després d'aquí, pues, ella en comptes d'arrepentir-se, pues, se va enganxar més i pues, seguíem parlant cada dia i fins que inclús un dia ella va organitzar un sopar amb les amigues amb excusa de sortir de festa per quedar amb mi.
0: Dios, per fer la segona quedada.
4: De Déu.
3: Exacte, jo vaig reservar un hotel, la vaig passar a recollir quan ella va acabar de sopar, vam anar a l'hotel,
0: vale.
3: I vam follar i bueno, després ella pues, se'n va anar cap a casa amb el seu marit i amb els seus fills.
1: I escolta, us veu arribar a agradar o era purament sexual?
3: Bueno, ens vam arribar a agradar que fins i tot a dia d'avui encara de tant en tant seguim parlant.
0: Ah, encara que ella...
3: No arribem a quedar tant, però algun cop sí que hem seguit quedant i que inclús ella m'ha arribat a dir que si visquéssim més a prop i que ens ho plantéssim en sèrio, pues, ella seria capaç de deixar el seu marit.
1: Us heu arribat a enviar fotos íntimes?
3: Correcte, mm-hmm. Sí. Inclús m'ha arribat a enviar vídeos amb el seu marit pullant i tot.
0: Dios!
1: Què?
0: Clar, però una cosa, això està delicte, eh?
1: Això, sí, clar.
0: Això, clar. Un vídeo on estan els dos follant i ell no ho sap, el pobre marit.
1: A veure, però...
3: Clar, però ell no se li veu la cara amb ell. Ah. Amb ell no se li veu la cara, però sí que és veritat que amb ella sí.
1: Però espera, tu què opines que t'envia això? No et sembla una mica massa raro o et posa...

0: està des d'un punt de partida tan malament tot el que fan que ja
1: que els ja és igual
0: i que tot els hi posa més catxondos fins i tot.
1: Però també et dic una cosa, senyor anònim. Tu estaries amb... Tu tindries una relació amb ella sapiguent que ella posa les banyes, saps?
2: No, lògicament no, perquè jo sóc dels que pensa de que si una persona... O sigui, que tu coneixes amb una persona i t'està... i està enganyant amb una altra persona amb tu, doncs lògicament també t'ho pots fer tu.
1: Lògicament, vale, clar. Bé, bueno, com a mínim aquí
0: anem bé. Almenys té dos dits a front.
1: Quan fa que arrastrem això? Quan va ser la primera quedada?
2: Pues a l'estiu del 2024.
1: Dios, fa dos anys que s'arrastra això, eh?
0: Joder.
2: Sí, sí, sí. Inclús hi ha vegades que jo l'he deixat de parlar per buscar contacte zero, però encara que passin... Han passat potser dos o tres mesos sense parlar, han tornat a tornar a parlar una altra vegada i se reviva la llama.
1: O sigui, la que busca és ella.
2: Sí, és un 50-50.
1: Vale, tu també busques.
0: És que aquest tio, quan es fa dues cerveses, troba a faltar el seu cos i li envia una fotopolla. Mm-hmm. És d'aquests.
1: I ella no diu que no. A veure.
0: Al revés, envia un vídeo del seu marit follant.
1: És que, per favor!
0: Déu-n'hi-do!
1: Dios!
0: Ojalà sigui el marit.
2: Correcte, correcte.
1: Els fills quants anys tenen, ho saps?
2: No ho sé, no he volgut sàpiguer tant.
0: Ja, és que...
2: Però
1: són petits.
2: Són grandets.
1: Són grandets. Dels 20 i pico? Sí. O adolescents?
2: No tant.
1: Vale.
2: Entre 10-15 anys.
1: Home, tenen. Doncs tan grans no són, eh?
0: L'edat del pavo, per favor.
2: Bueno, jo només et dic que jo tinc entre 30 i 35, mm-hmm. i ella té entre 45-50.
1: Vale.
0: I no prefereixes una persona de la teva edat, amb les idees més clares, que no tingui, no sé, un matrimoni i fills?
2: Sí, bueno, clar, però és que el pati està tan mal que...
1: Jo crec que t'ha enganxat el joc. A tu t'agrada el joc. A tu t'agrada aquest moviment, bueno. que ella tingui família i que deu en un hotel. A tu el que t'agrada és el joc. No,
2: eh? Bueno, només amb aquesta persona. És més la persona que el joc.
1: Sí, sí, però vull dir que amb ella, el que t'agrada d'ella és la vida que tots dos teniu fora.
0: Clar, el peligro, saps? La missió impossible.
1: És el que entre cometes, està enamorat d'ella.
0: Clar, és una mica, per reduir una mica el tema, és com quan et folles algú de la feina, que saps que està bé i et dona el morbillo, però exacte. Clar, elevat a mil milions de milions.
2: Sí, també el que diuen, una aventura és més divertida si huele a peligro.
1: No, sí, seràs Romeo Santos,
0: no,
1: tu ara.
0: No, per favor, saps? I a sobre fa servir una lletra una que tu no tens vergonya.
1: No, que no.
0: No tens vergonya.
1: I tu no tens l'expectativa de trobar alguna cosa ara mateix? Estàs obert a trobar l'amor fora d'aquesta senyora?
2: Ai, tant, sempre estem oberts.
0: A un altre matrimoni, es colarà ja com una culebra.
1: Ah, vale, perfecte.
0: És que tu ara dius que és només per ella, però a la que surtis o ella et tanqui les portes, ja veuràs que, sense voler, et fixaràs en matrimonis i et fixaràs en milfs que estaran casades i tenen una vida estable.
1: Dios!
0: Perquè a tu t'agrada ser part de la seva inestabilitat.
1: Dios!
0: És Tomba. Així. Ho he dit i ho afirmo.
3: Tomba.
1: Molt bé.
2: No, home, no.
0: No, poc.
2: Això tampoc és.
1: Clar, és que també tenir una relació amb tu també ha de ser difícil. Amb ella sí, però amb tu encara més, eh?
0: Bueno.
2: Home, no ho saps.
0: Ui, li estàs tirant la canya al Miquel? Déu meu, senyor.
2: Home, no ho sé, no l'he vist el Miquel encara en persona.
1: Ah, per favor, encara serà vi.
0: No, però a tu t'agrada el vi i el sexe.
2: No, de moment no he provat cap home, de moment.
1: No has provat cap home. Bueno, potser has provat l'home de l'aquella dona sense voler, saps?
0: Clar. Bueno, tranqui, hi ha molts homes casats que pots provar, sense problema.
2: No.
1: Saps què podries fer?
2: No entra en mis plans.
1: Saps què podries
2: fer? Anònim
1: del Baix Camp?
0: Dona el teu Insta.
1: És que, clar, ha dit... Si... Jo, clar, és que m'ha ve una ciutat del Baix Camp al cap que he estat a punt de dir que no, però bueno. Que és molt gran.
2: Bueno, digue-la i a veure què tal.
1: Bueno, Reus.
2: Correcte.
1: Vale, ets de Reus. Reus,
0: per favor.
2: Sí.
1: Vale, bueno, és que Reus és molt gran, o sigui, tampoc passa res.
2: Sí, Reus és molt gran.
1: Vale, saps què podries fer? Proposar-li a aquesta dona un trio amb la seva parella, però com si no us coneixéssiu.
0: Clar.
2: Pues, saps què li he proposat?
1: És de mala persona, fer això.
0: Dios, però és que tu no tens remei.
1: I ella què t'ha dit?
2: Home, que per respecte al seu marit no ho fa.
1: Menys mal, bueno.
0: Sí, perquè ja seria insultant, eh?
1: Clar, sí.
0: Fer-li creure que, ai, mira, un chico nuevo, un juguete nuevo, i t'ha fet servir més que la pel·lícula de Cars.
1: Ara també dic que la paraula respecte amb ella no serveix per res, vull dir, saps?
2: No,
1: vull dir,
2: no. Correcte.
0: Vaya, guarra! que és la teva nòvia, perdó.
1: Són nòvios. Bueno, gràcies, Anònim de Reus, que vagi bé.
2: Adéu. Igualment.
1: Adéu.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
5: Ella viene por...

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Flash FM. 3 dies d'autèntica bogeria.

0: 8. Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
2: Som la ràdio Dance Leader. Som Flaix FM.

93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Quines ganes d'estiu amb aquesta cançó, de veritat, eh?
1: Ja tenim aquí a tocar l'estiu, molt bé.
0: Que alegria, que al pronto!
1: El waifu, la cabreta.
0: Les 10 i 25 minuts, ja sabeu que avui busquem històries anònimes. Avui no preguntem ni el nom, ni on ets, ni res de res.
2: Exacte.
0: Els vostres secrets anònims en directe aquí al Flash Urban.
1: Això és el que ens agrada, que ens expliqueu els vostres secrets o dels vostres amics o amigues, també ens interessen.
0: Clar, no fa falta que siguin vostres.
1: Però no dieu noms.
0: Home, com vulgueu.
3: 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon, està obert ara mateix. Va, 93 545 6868. Si tens algun secret, alguna història anònima per compartir amb nosaltres.
1: Venga, niño, llámanos sense por, no t'amaguis, que sabem que t'agrada trucar-nos.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, clar.
0: Jo vull un secret també d'alguna iaia Conxita, m'agradaria molt.
1: Buah, d'aquestes que s'expliquen a la perruqueria, no?
0: Dios, m'encantaria.
1: Aquestes cuidadina la din, eh?
0: Dios. No hi ha ningú que vulgui compartir un secret amb nosaltres?
1: No, sembla que no, eh? Ni tan sols per nostre WhatsApp, curiós.
0: És que en tenim pocs, de secrets, però els que tenim són molt heavies.
1: Són totxos, sí.
0: Saps? Sempre, venga.
1: Jo quan truca algú ja sé que el secret serà molt bèstia i que trencarà cors.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Ui, ets un nen.
1: Ets un nen o una persona com una mica rara?
4: No, sóc petita.
0: No, és que nens a partir de les 9 no, vale?
1: Sisplau.
0: Clar, és que si no, no podem fer-ho.
1: Sí, clar, no, niño, no.
0: No. Jo ja m'havia il·lusionat que teníem un secret.
1: Ja, que ràbia, eh? Va, doncs que truqui un altre amb algun secret, va.
0: Hola. Tio.
1: No, no.
0: Me jodas.
1: Joder.
3: 93 545 68 68.
0: Un secret, una història anònima per nosaltres, va.
1: Va.
0: I va i truca una nena. No, home, no.
1: No, i va i l'altra es penja. No, home, no.
0: No. Hola? Hola?
1: Hola.
5: Hola. Hola. Conto un secret.
0: Molt bé, senyor anònim. Ens vols dir des d'on et truques o no ho vols dir-ho?
5: Sí, a Sabadell.
0: Sabadell, vale, doncs vinga. Vale. Endavant, anònim.
5: Fa uns anys vaig marxar a Cuenca a viure. Mm. I allà a Cuenca vaig conèixer una noia. Estava amb ella i quan la portava a l'institut tornava a la seva casa i estava amb la seva mare.
0: Vale.
5: Em feia la mare i després em feia la nena.
0: No.
1: Això és real? Com era la gestió aleshores? Com era? Arribaves amb la nena però la nena s'anava a fer la siesta mentre et feies la mare o què? Explica'ns en sèrio pues, això.
5: La portava a l'institut i quan la deixava...
0: A l'institut, però quants anys tenia la nena?
5: 19.
0: I tu?
5: I jo, a la vora, tenia 23.
1: 19, 23, bueno.
0: I la mare de la nena?
5: I la mare tenia 46.
0: 46?
1: Què us passa a aquestes mares que us folleu a nòvios o amics dels nens o nenes? És que de debò, què us passa, macho?
0: I com ho gestionaves tu, això, amb 23 anys?
5: Doncs jo la portava a l'institut, tornava a casa i estava amb la seva mare. Després ja tornava a buscar a l'institut i per la tarda pues, estava amb ella.
0: Amb la nena?
5: Amb la nena. Em feia les dues. Una pel matí i una altra per la tarda.
0: Vaya fàstic, no?
1: Sí, no
0: vull
1: sé.
0: Dir, vaya fàstic de persona. Vull dir, no et fa... No. I et sents orgullós?
5: Home, jo m'ho vaig passar bé.
1: Però ara quants anys tens, tu?
5: Ara ja 50.
1: 50, i no veus res estrany en la història que ens has explicat? De debò, ens alegra molt que ho comparteixis, però de debò, ara amb 50 anys, després d'haver viscut la teva vida, que ja ets adult, ja tens una experiència, en teoria, no et sents mínimament malament?
5: Mínimament, sí. Molt mínimament.
0: Mínimament. Ara mateix estàs amb alguna de les dues? Vull dir, has seguit la relació?
5: No,
0: o va acabar?
5: No, això ja va passar.
0: Ja va passar. I es van entrar la mare i la filla, que tu estaves amb les dues?
5: Hola.
0: Eh?
1: Què? Bueno, aquest home no té més cobertura.
0: Bueno, sincerament, també em feia una mica de fàstic, aquest home. Eh?
1: Sí, perquè això de dir... Sí, mínimament em sap greu, és rotllo, tio. Ets un cabron i ho has d'admetre i tothom cometem errors, però joder, nen.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, gràcies per trucar.
3: 93 545 68 68.
0: Doncs vinga, secrets, històries anònimes, que avui no preguntem ni el nom, ni d'on tens, ni res de res. Només si tu vols.
1: Exacte. Explica'ns, cabronazo. Sí.
0: Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. I si vols, ens pots enviar un WhatsApp si és que la teva història és superanònima.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: És el WhatsApp del Flash Urban.
1: Vinga, llame ara. O envia mensaje.
0: I en dos minuts fem una broma telefònica.
1: Vamos, hòstia.
3: Vols fotre parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: la paciencia. Bad Bunny, això es diu La Difícil, al Flash Urbà.
1: Qué difícil, de verdad. Qué difícil todo.
0: Así,
1: home, clar.
0: Va, anem a escoltar històries anònimes.
1: Vamos.
0: Hola, senyor anònim, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola. Tu ens vols dir des d'on ens truques, que sí?
2: Sant Rafel del Riu.
0: Jo no ho entenc quan diu.
1: Però què estàs dient, per
0: quin,
1: favor?
0: Quin poble has dit?
2: Sant Rafel del Riu.
0: Sant Rafel del Riu.
1: Molt bon poble, que no coneixem, però segur que és molt maco, com tu.
0: Puta idea, la veritat. Bueno, va, quin és el teu salseo?
2: Sí. Quan tenia 16 anys... Mm? Vaig conèixer una xica a Anglaterra.
1: Vale, una girl.
2: Perdona?
0: Que sí, que tiris.
1: Segueix, perdó.
2: Vaig conèixer una noia...
1: Mare meva.
0: Pots anar més àgil, sisplau?
2: Me sentes?
0: Va, sisplau, va, que tu pots.
1: Vinga. És que està el túnel del Cadí, que toma.
0: Però, tio, una cosa, ens escoltes bé?
2: Sí, ara sí.
0: Doncs va, sisplau, va.
2: Vaig conèixer una noia a Anglaterra.
0: Vale, sí.
2: I vaig tenir una relació amb ella i això, i vaig tornar aquí a Espanya. Mentre estava en aquella, aquí vaig tindre una altra nòvia. O sigui, parlaven les dos.
0: Vas tenir dos nòvies a la vegada.
1: Hòstia, que cabron.
0: Molt bé.
1: Una gran història.
0: Una gran història amb dos nòvies a la vegada. Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, és clar, ens hagués agradat que hagués aprofundit i hagués sortit del puto túnel, però bueno, heavy igual, eh?
0: Home, si algú té ara mateix dos nòvies o dos nòvios a la vegada, sisplau, truqueu i expliqueu-nos. A veure com ho gestioneu, això, saps?
1: Quin agòbio, no? Hòstia, està pendent de dues persones.
0: Bueno, si pots... Tot i que és raro, eh?
1: És raro. Jo crec que també has de tenir moltes coses mentals, inseguretats i temes personals de dir, hòstia, com m'atreveixo a ser una mena de sociòpata, de dir, buenos días, princesa o príncipe, a dues persones alhora.
0: A la vegada.
1: Per favor.
0: Per favor, no, ell no.
1: No, no, és que no, no.
0: Va, anem a fer una broma telefònica.
1: Va, vinga, anem a fer una broma telefònica i aquesta pinta de les que es cabregen els pavos, ¿vale?
0: Molt bé.
1: Digo así, hola, buenas noches, os voy a dar una broma que es muy buena. La broma sería mi amigo Ramón, que el tío lleva sin la ITV desde diciembre del año pasado.
0: Dios.
1: Quiero que le hagáis un susto, diciéndole que le van a pasar mañana por la mañana a llevarse el desguace o al depósito. Es un Opel Astra 1.4 turbo de 140 caballos de color blanco que está aparcado en Martorell, por la zona de la Rambla. Su matrícula es tal y se llama Ramón González Colón. Lleva el coche con una rueda negra todo marronera, con el parachoques de otro modelo y le cuelgan los cables por abajo. Decidle de todo, tenéis vía libre y a Shofarem. Decidle luego que yo soy su amigo Conan. Él sabrá quién soy. Suerte. Doncs vinga, aquí tenim la petició de broma. Molt bé, m'agrada el detall. Això és fantàstic, ¿vale?
0: Doncs vinga, anem a trucar aquest home.
1: Sí, que el Ramón González Colón.
0: El Ramón.

0: Hola, bona nit. Parla amb el senyor Ramon González, si us plau. Hola.
1: Merda, s'ha pensat que és publicitat. Mira que he posat veu seriosa, eh?
2: Bueno, doncs tornem ràpidament a trucar-lo, a veure si ens agafa ara.
1: Potser aquest home té problemes amb la policia, eh?
2: Ah, sí?
1: I per això ja està acostumat a penjar aquestes trucades, clar.
2: Tu creus que aquest home té problemes amb la policia?
1: Per la foto ho sembla moltíssim.
2: Dios, sí.
1: Per favor, me llegi...
3: Claro.
2: No, eh?
1: Va, Ramon, cabron. Volia que es cabregés. I picar-li, i insultar-li. Pujar-me la seva... No, no.
2: Dos.
4: Buzón.
1: Fem una
4: la
1: última
4: intentada. La persona a la que llama no está disponible.
1: Al nostre amigo Ramón, cómeme el cojón. Qué ràbia, perquè aquest era dels tios que s'acaben a passear el farruqueo.
2: Tornem a perseguir-lo, a veure.
1: Venga, Ramoncete. Ei. Ei.
2: No vol agafar el telèfon aquest home, perquè ens ha agafat el telèfon abans, saps?
1: I ens ha penjat. Llavors, o té molta por o pensa que som de Movistar o alguna entitat.
2: Però bueno, ja quan te truquen tants de cops, saps?
1: Ja t'has de començar a preocupar, no?
4: Buzón.
1: Ah!
4: La persona a la...
1: No. Merda, merda, joder!
2: No ens ha agafat el telèfon.
1: Una llàstima.
2: Bueno, per res, si voleu demanar una broma telefònica i assegurant que, sisplau, que sí, que ens agafaran el telèfon, envieu un WhatsApp.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: I petit incís, també, assegureu-vos que tenen iPhone. Recordem que els mòbils de model Android surt el nom de l'empresa, és a dir, surt Flash FM i llavors la broma se'n va a la brossa.
2: Vale, pues moltes gràcies per aquest incís, Tomàs.
1: Bueno, és qüestió d'ajudar al poble.
2: Gràcies. I si vols compartir una història anònima amb nosaltres...
5: 93 545 68 68.
2: Pots trucar ara mateix en directe. 93 545 6868. El telèfon està obert.
1: Vinga, va, truca'ns i explica'ns aquest salseo o secret que tens molt amagat al teu cos, que mai has pogut dir i que per sort tens un programa com aquest per poder transmetre-ho.
2: Molt bé.
1: Vamos.
5: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Cano i Justin Quiles. Això es diu Olvidarnos de to.
1: Eres un Cano o eres un Cani?
0: De
1: eh?
0: To.
1: De to.
0: Va, que encara tenim temps. Escolta alguna història anònima abans de marxar. Va.
2: Truca'ns ara. Vinga. 93 545 68 68.
0: O el telèfon està obert per si vols compartir un secret anònim en directe al Flash Urban.
1: Clar, és que jo crec que és una bona oportunitat per la gent que no pot dir això a ningú, perquè clar, perquè s'ha d'exposar. Aquí no ho feu, perquè aquí no dieu noms, no dieu res,
0: res
1: ni
0: res,
1: localitats.
0: No.
1: Llavors, no. Fins i tot podeu canviar algun detallet perquè no sigui exactament allò, però que ens quedem amb l'essència del salseo o del secret que teniu amagat.
0: I així també et quedes bé, eh? I clar que tu ens guardat per tu, et desfogues una mica, saps?
1: És que es podria dir que som com psicòlegs de la gent.
0: Sí,
1: som molt d'ajuda al poble.
0: Sí, sí. Ah! Ah! Ah! Això.
1: No és en benefici propi, que també.
0: Bueno, bueno. Mira, vaya temazo han fet amb el Mundial, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?

0: Epstein, no.
1: Vaya temazo, eh.
0: Es que está muy fina, eh.
1: ¿Dónde cojones está Curazao?
0: ¿Dónde está? No lo sabemos.
1: Volve. Estic segur i cinc que més d'un i més d'una ja l'havia escoltat aquesta.
0: Home, sí, per animar-se ja.

0: Si aquesta cançó estigués registrada, ara mateix seria la més escoltada.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, a Spotify, atenció, perquè jo porto moltes reproduccions.
0: A Spotify?
1: A Spotify.
0: Això està a Spoti?
1: T'ho juro, és oficial.
0: Ah, sí?
1: Sí, això ho ha fet un podcast que es diu Línia de Cal, porta més de 200.000 escoltes en dies.
0: Dios!
1: Sí, sí, molt heavy, eh? I a YouTube, quasi 1 milió.
0: Què?
1: Per favor.
0: Collons.
1: ¿Dónde está Curaçao?
0: ¿Dónde está Curaçao?
2: 93 545 68 68.
0: He estat mirant aquesta tarda on estava Curaçao.
1: Dios. I saps molt... És veritat que ara saps de tot de Curaçao,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, molt bé. Hola.
3: Adéu.
1: Aquest era de Curaçao, no hi ha cobertura.
0: És que són nens. Mira, em sap greu, però són veritat. Són nens que truquen a aquesta hora i es pensa que no els pillem.
1: Hola,
0: tinc 20 anys. Home, mira, sincerament, saps?
1: Dona molt pel cul.
0: Uns t'han tallat els collons, perquè amb aquesta veu, saps?
1: Per favor, vaya castrati.
0: Clar, és veritat.
1: La pati.
0: I els nens es pensen que no els pillem, però...
1: Som totalment conscients del que sou i com sou, vale?
0: Nosaltres també ho era.
1: Bueno, i ho som, realment.
0: Uns nens.
1: Home, clar.
0: Ja.
1: Tenim un síndrome de Peter Pan que d'on de cojones està Curaçao, bro?
0: Sí.
1: O sigui, en sèrio.
0: Bueno, va, algú que truqui per dir-nos bona nit, va.
2: 93-545-68-68.
1: De Curaçao, que sigui de Curaçao.
0: Algú de Curaçao pot trucar?
1: Bueno, tu, què parlaven a Curaçao, és veritat?
0: Ai, merda. Txec.
1: Parlaven txec? República Txeca, vols dir?
0: Sí.
1: No era... No, m'has dit holandès.
0: Ah, això.
1: Pot ser, no? Com flamenco o alguna cosa així, no? Flamenco.
0: Bueno, ara no farem a la classe de Viquipèdia, però bueno, sí.
1: Vale.
0: Neerlandès, perdó.
1: Ara.
0: Neerlandès. Hola, bona nit.
4: És hora de dormir.
0: Però verà, bueno, tia, no,
1: sí.
0: Sí, però no, saps?
1: Està bé, però no està bé.
0: Vull dir, sí, però no, saps?
1: No.
0: És el millor.
1: No, clar.
0: Hola.
5: Hola, bona.
0: Hola, qui ets? Vols dir el teu nom?
5: Sí, sóc l'Edwin.
0: L'Edwin.
1: Dius?
5: O sigui, Edwin.
1: Edwin, la cabra.
0: Molt bé, Edwin. Per què ens, sí, has trucat, sí. Per què ens has trucat, tio?
5: Bueno, era per dir un secret, una intimitat, no era?
0: Ah, però has dit el teu nom, eh?
1: T'és bueno. Igual?
5: Sí, no, m'és igual.
0: Vale, va. Quin és el teu secret?
1: Edwin?
5: Hola, bona.
0: Sí, quin és el teu secret, Edwin?
1: Digue'ns el secret.
0: Va, que hem de marxar.
5: Bueno, hola, sóc l'Edwin, bueno, sóc de Lleida, i bueno, jo tinc una parella de fa 3 anys, bueno, espero que no estigui aquí amb la ràdio, bueno, sóc gay, o sigui, no, bueno, no passa res i tal, però bueno.
0: Bueno, i què?
5: I bàsicament, que, bueno, m'estic follant una altra persona, però explicaré els motius.
0: Però sí. ell ho sap, que tu t'estàs follant un altre pavo?
5: No ho sap. Vale, estic aquí amb uns amics i m'han dit que ho digui, així, no sé, per los jajas. I, bueno, bueno, és que la cosa és que jo sóc l'actiu de la relació i sempre, bueno, últimament l'estic ficant una miqueta més i bueno, he tret una miqueta de merda.
0: Què vols dir, de merda?
5: O sigui, jo tinc una parella.
1: Sí, i en el moment de fer la penetració, quan tu li has donat per darrere, diguem, perquè tu has
5: sigut actiu... Sí, però molta merda.
0: Molta merda.
1: Amb
0: la teva parella o amb el pavo que li posa...
5: No, o sigui, normalment no em dóna asco, però la cosa va ser quan la vaig ficar i vaig treure un tros molt, molt gran, o sigui, em va donar...
0: Però això amb qui va ser? Amb la teva parella o amb el tio que...
5: Amb la meva parella fa 3 anys, que encara segueixo amb ella.
0: Vale.
5: I el que més em va donar asco va ser que tenia, bueno, gusanitos, d'aquests dels paràsitos.
1: Però sí, et va donar temps a mirar tantíssim la caca, Déu-n'hi-do.
5: Bueno, és que vaig vomitar i tot.
0: I no li vas dir...
5: A veure, li vaig dir, però bueno, la veritat que em donava molta vergonya.
0: I aquest és el motiu pel qual li has de posar les banyes?
1: Per cucs intestinals?
5: A veure, sí que és veritat que no és un motiu tampoc per fer-ho.
0: Però per què no ho deixes?
5: És que sóc una miqueta guarra.
1: Bueno, pues si ets tan guarra no t'hauria de molestar els cucs, no?
5: Ja, però els cucs em donen molt fàstic, o sigui, no sé.
0: Vale, però per què no ho deixes amb ell?
5: Hauria de fer-ho, però és que encara em costa una miqueta.
1: Vols que ho fem? No sé, demà, si vols, el deixem en directe i ho fem nosaltres.
5: Bueno, no, pobret.
0: No,
5: ja parlarem amb ell.
0: No, ni pobret ni collons, però si li estàs posant les banyes cada puto dia, com que pobret.
1: Ja, no sents cap mena de llàstima.
0: Clar, no vinguis de pobret si li estàs posant les banyes, saps?
5: Tens raó. És que una miqueta guarra, bros.
0: Ets una guarra, no? Vale, cap problema.
1: Sí, guarra, però una cosa és ser guarra i una altra cosa és ser mala persona.
0: Clar.
1: I tu ets les dues. I no vas ni pel brou.
5: ja, teniu raó, teniu
0: raó. Jo crec que... Jo,
5: no està sé, malament, està malament.
0: Deixa-ho amb ell, sincerament, el motiu de posar-t'hi les banyes... Em sembla un motiu de merda, mai millor dit. Vull dir...
1: És una excusa barata. Tu realment, sí. Tu realment volies posar les banyes amb l'altre pavo, que per cert, t'agrada l'altre pavo o simplement és un tema sexual?
5: Bueno, és més sexual.
0: És sexual. O sigui,
5: el vaig conèixer al Grindr.
0: Vale. Però què fas amb Grindr en parella, tio? Ah, amb, que... Què collons cardes a Grindr en parella?
1: Ja, tio, no hauries, no?
5: Està lleig, sí, sí.
1: És que és raro, ens truques per dir-nos això, li dius pobret a la parella i després dius que està lleig tot el que fas, però a priori no fas res per canviar-ho.
0: Tens un problema.
5: Tinc un problema.
0: Truca'ns demà, que hem de marxar, que hem de fer la 11, vale, tio?
1: Vinga. Tu sí que ets el cuc, ets el cuc!
0: El cuc, el cuc del cul eres tu.
3: Bona nit.
0: Hola.
3: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 6 de setembre del 1984.
3: I el número de la sort, el...
1: Avui no m'equivoco. És el 9!
0: No!
1: Joder! El 8.
0: Menys.
1: El 7.
0: No, menys.
1: El 4.
0: Menys.
1: El 2.
0: Més.
1: El 3.
0: Vaya pinga!
3: Consulta si n'ha resultat vendó el teu venedor.
1: A la primera.
3: A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
1: Ah, sí?
3: 11. Ben jugat.
0: Demà més. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella, per exemple.
3: Per exemple.
4: Jo doncs ho feia, sí. Sí, feia. Sí, va molt bé per desconnectar, o tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la ment.
1: Sí?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Flash FM, l'emissora que sona al cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.